0: el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosch de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Notícies en xarxa.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció.
5: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
6: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
5: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
7: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.
8: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
9: Ai.
10: Ai.
9: I ara...

0: sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: Llibres de ciència.
3: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
5: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
6: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
7: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
8: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Avui escoltarem Memento, en la veu de Lluís Soler.
3: 1714. Catalunya al pal. Que el siguen la terra, la sembren de sal. Ningú no ho creuria, no fos que un tossal té feta caserna una catedral. Catedral de Lleida, estrany ni heral, monument agregui del rei deslleial, amb ton blanc d'Espanya sobre l'art pairal i fendint les voltes corneta i timbal.

0: Memòria de Josep Carner.
1: 100% Empordà.
2: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
4: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
3: Informa't a club65.es.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: La nit.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres blinda els accessos de la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. És previst que entrin en funcionament al novembre, quan s'hagi ampliat el centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. De les primeres dues denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros, així ha crescut el cas de l'Agència de Viatges de l'Escala. El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies. Va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable. La cursa dels jubilats gironins per aconseguir plaça a l'Imserso. En 10 minuts s'omplen el 90% dels destins. Les agències de viatges coincideixen que l'oferta és insuficient davant l'allau de demanda i que molts pensionistes han d'optar per destinacions que no volen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
3: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joana Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat. El tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs fet a miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant. I a mi quan ja no regi, el cove en llançaran.
2: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper embaladit. Adeu.
3: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

Es ella, es un casual.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
0: Existeix una metàfora molt coneguda en les ciències socials anomenada Boiling Frog, la granota bullida. La premissa és senzilla. Si poses una granota dins d'una olla amb aigua bullent, saltarà immediatament per salvar-se. En canvi, si la poses en aigua freda i vas augmentant la temperatura a poc, no percebrà el perill fins que serà massa tard. Aquesta metàfora s'ha utilitzat sovint per descriure la incapacitat de les persones i de les societats per reaccionar davant de problemes que creixen de manera gradual. Podríem aplicar-la a moltes realitats actuals, la crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o l'emergència climàtica. Avui, però, la voldria fer servir per parlar d'una notícia que aquesta mateixa emissora explicava aquest cap de setmana. Palamós i Roses preveuen rebre 72 creuers l'any vinent. Segons el sector, aquesta activitat generarà un impacte econòmic de prop de 7 milions d'euros i, a més, contribuirà a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. I és aquí on apareix el símil. La granota és l'economia de la Costa Brava. L'aigua que s'escalfa lentament és la idea, cada vegada més assumida, que desestacionalitzar el turisme equival a diversificar l'economia o a millorar-la. Però no és el mateix. Allargar la temporada turística no vol dir reduir la dependència del turisme, vol dir simplement dependre'n durant més mesos l'any. Mentre celebrem l'arribada de més creuers, més visitants i més activitat fora de temporada, continuem deixant en un segon pla altres sectors productius que podrien donar estabilitat i futur al territori. I així és com l'aigua continua bullint, perquè augmentar el nombre de turistes, encara que sigui repartint-los durant més mesos de l'any, no resol el problema de fons, la dependència excessiva d'una sola activitat econòmica. Al contrari, l'aprofundeix. I quan una economia depèn gairebé exclusivament del turisme, arriba un punt en què aquest mateix sector ja no pot donar resposta a les necessitats del territori, ni a l'accés a l'habitatge, ni als salaris, ni als serveis públics, ni a la qualitat de vida del qui viu tot l'any. Potser la pregunta no és com podem tenir turisme durant més mesos, sinó què passarà quan descobrim que hem passat dècades escalfant l'aigua sense construir cap alternativa real.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Bona nit.
7: Proximitat.
8: Participació.
7: Educació.
8: Informació.
7: Connexió.
8: Companyia.
7: Cultura.

0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: S'imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.

0: Vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

tothom. Possible i probable són dues paraules que es fan servir una miqueta a la babalà. Sembla que siguin equivalents, però no, no ho són. Una cosa possible és una cosa que pot passar. Guanyar 4.000 euros al mes és possible. La probabilitat existeix perquè hi ha gent que els guanya. Ara bé, en la majoria de feines, guanyar 4.000 euros al mes és molt poc probable. Perquè probable no vol dir simplement que una cosa pot passar. Vol dir que hi ha moltes possibilitats que una cosa passi. Per cert, a punta banda, probable s'escriu amb B alta.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
2: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. Nou dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys.
0: Notícies en xarxa. Marta, què et passa?
3: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
0: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
3: Profe.com?
0: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
3: Doncs ara entro a profe.com.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: EAE Business School patrocina aquest espai.
4: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
5: Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre. Avui, un oficis ben curiós perquè ens endinsarem al bosc. Intentarem recuperar o recordar, rememorar, si més no, allò que s'explicava, aquells contes, aquelles rondalles, aquelles anècdotes amb personatges de bosc, amb una ficció que molts, sobretot aquells una mica més grandets que ens escolteu, que molts segurament havíeu escoltat dels vostres avantpassats, dels vostres avis, de les vostres mares, quan s'explicaven contes a la vora del foc. D'on estirem el fil? Doncs l'estirem avui d'un llibre titulat Històries emboscades, contes i rondalles de quan la gent vivia a bosc. És un llibre, és un recull original de Josep Cot i Antoni Gimeno, amb unes fantàstiques il·lustracions de la Laia Valdevei. Avui els tenim amb nosaltres, en Josep i l'Antoni. Josep Cot, què tal? Benvingut a la ràdio.
6: Bé, molt bé, gràcies. Molt contents d'estar aquí.
5: Antoni Gimeno, tot bé?
7: Perfecte, tot bé, i aquí estem.
5: En Josep i l'Antoni són mestres de professió, jubilats des de 2012, si no vaig errat, van exercir de mestres de primària i han exercit una passió extraordinària pel bosc, per les tradicions i per la natura. Han publicat, per exemple, el 2012, Oficis i Jornals de Bosc, el 2014, un monogràfic que es titulava Pinyonaires, més cap aquí, el 2019, Tornar al Bosc, i ara, 2024, Històries emboscades. Aleatòriament, Josep, Anton, què té el bosc? Què us ha atret del bosc perquè hi hàgiu dedicat tants anys de la vostra, o de les vostres vides?
6: Bueno, no sé, per una part, jo soc de Sant Feliu de Codines i allà, a la canalla, el bosc el teníem tan a prop que era el nostre lloc de jocs i de històries i d'aventures. Llavors, per altra part, tant el Toni com jo hem estat escoltes, hem estat en el moviment escolta, que també doncs, empenya una mica a conèixer el bosc i estimar-lo. I també suposo que per educació familiar. Tot plegat ens va portar doncs, a endinsar-nos en aquesta vida al bosc que s'estava perdent, perquè nosaltres som dels anys 50 i pensem que a partir dels anys 60, als 70, ja pràcticament poca gent viu del bosc.
5: Què va passar una data concreta com el 1982? Perquè digueu o llegeixo de les vostres biografies que a partir de l'any o des del 1982 us heu dedicat molt aquesta feina de recollir aquestes vivències o experiències dels últims buscarols.
7: Bé, el 1982 va ser el moment en què ens ho vam prendre una mica més seriosament, això de recollir. L'avantatge és de que un cunyat del Josep era contractista de boscos i aquest ens hi va introduir, perquè de fet fins als 80 les feines de bosc no estaven gaire ben considerades, i llavors aquesta gent pues, amb això era bastant cuidadosa. L'introduint-nos amb aquesta colla vam començar, o sigui, la idea era recollir una miqueta la feina d'aquesta gent i a més de com vivien, i llavors a partir del Jaume doncs vam anar coneixent amb uns i els altres i ens hi vam posar de ple. Va sortir un material molt interessant, bàsicament de Sant Feliu de Codines, i llavors el que vam fer va ser muntar dues exposicions. La primera ens deien aquest tema el triat, i la segona va ser tot el contrari, la gent va quedar encantada, i així es va començar la història.
5: I fins avui, i amb tot amb tot una relació de publicacions que he espigolat quan fèiem la introducció, centrem-nos ja una mica en les històries emboscades. Com s'hi arriba? Què hi trobem en aquestes històries emboscades?
6: Bé, això és una mica el resultat d'aquests anys, no? Des de l'any 82 fins al 2012, que va sortir, que vam poder publicar el primer llibre. Pensa que hi ha una època, després de les dues exposicions, que són l'any 83 i el 84, ens va donar peu a conèixer molta altra gent que havia treballat al bosc, però que de moment no s'atrevia gaire a dir-ho. I aquesta gent, a més d'explicar-te la seva feina, doncs t'explicava històries, aventures que havien passat, facècies, acudits a vegades, i tot això ho anàvem recollint. Clar, mentre treballes no tens gaires hores per dedicar-te a això. I més, ser mestres de primària, amb moltes estones de preparació, encara que la gent es pensi que no. I va ser a partir d'aquests vam jubilar, que vam tornar a recollir tot el que teníem, vam poder encara fer unes quantes entrevistes més, i de totes aquestes entrevistes va sortir aquests llibres que parlaven bàsicament dels oficis, però entre aquests oficis també ja hi havia històries que ens havien explicat els mateixos buscarols. A partir de la publicació de l'últim llibre, del Tornar al Bosc, ens vam adonar que encara ens quedava molt material de històries que ens havien explicat els mateixos buscarols i que les havien viscut. Siguin certes o no, per això en diem històries emboscades, perquè són històries en el sentit més ampli, no? No és que siguin, potser moltes vegades són una mica inventades, però bé, com deia un professor que tenia jo, doncs les històries ha de ser la meitat que sigui veritat, almenys, i l'altra meitat és per donar-hi un aire més agradable. Doncs a partir d'aquí, amb el que teníem, i de més rebuscant molts contes que s'havien perdut, que ja veiem que cada vegada s'explicaven menys, va sortir la idea, doncs, de fer aquesta edició. Ens la va acollir Cidillà, i com tu dius, doncs pensem que l'edició és fantàstica.

0: textos, facècies, històries de fa una colla d'anys, de quan s'explicaven els contes a la vora del foc, deia jo també a l'inici, d'aquell temps, en aquell temps dels 14 vents, que 7 eren bons i altres, i els altres 7 eren dolents, i recullen molts de rodolins com aquests, i recull una manera de fer, una manera d'explicar que avui ens queda una mica lluny. Ens hem de posar en context, no?, com aquella anècdota que expliqueu a la introducció, d'un infant que diu: home, no, a mi aquest conte no em fa por, no em fa por. Ara, si m'expliqueu que un bon dia tot el món va quedar sense internet i cap telèfon mòbil funcionava, això, la Terra, no?
1: Sí, tant.
0: Com ha canviat el temps de quan s'explicaven aquesta història, aquestes històries, i fins avui, no?
1: Sí, però bueno, és que ara m'has deixat així una mica. Han canviat, sí que han canviat, perquè ara que a les escoles, vull dir, tu expliques segons quins contes i els fa riure, que si parles del Dràcula o parles de la por o de follets, vull dir, mira, els hi fa gràcia, els hi agrada, sobretot a els cursos més baixos, però ara que arribes ja a tercer o quart ja et diuen: bueno, va, explica'm un conte una mica més interessant, no? El que passa és que, bueno, tots aquests contes que hem recollit, ja, com deia el Josep, molts són... A veure, aquí hi ha una cosa que és important, i és que aquesta gent de Bosch, com que fins fa... A veure, fins als anys ben bé 80, vull dir, eren feines que no eren gaire ben considerades, doncs a aquesta gent els costava molt d'explicar-te coses. Sí, t'explicaven la feina i poca cosa més. Aquestes històries te les explicaven quan ja els havies vist 3 o 4 vegades, ja hi havia una confiança, i llavors sí, llavors era gent meravellosa, no? Oberta, i t'explicava vivències que tenien ells i fins i tot creences. Hi ha un cas, una miqueta perquè ho vegis, recordo, això va ser l'any 80, hi havia dos matrimonis que eren carboners, treballaven els quatre, els dos homes i les dues dones, i amb l'Antonio li vam preguntar, diu: escolta, què passa això de que les carboneres no es poden encendre mai en divendres? Diu: bueno, això són comèdies, això ho diuen, però a veure, són tonteries. I la dona va sortir a la cuina i li va dir: Antonio, diu, però tu amb 40 anys no vas encendre mai cap en divendres. Els hi costa molt explicar aquestes coses.
0: Ah, caram.
1: Després, amb un altre carboner que també feia carbó Sant Feliu, ja gran, a vegades anàvem allà més que ajudar-lo a fer-la petar, no? I també la va encendre el dijous i no se li va encendre bé, i perquè era tard i no la volia encendre en divendres, i la va encendre i se li va mig apagar, i el comentari que va fer ell, no per nosaltres sinó per ell, és de: bueno, quedarà com que l'he encès en dijous. I de... Clar, aquestes coses, com que diguem-ne, des de ciutat tot el que són creences m'entens? La gent diu: bueno, això són falòrnies, són tonteries, però clar, encara ho porten a dins, no? I llavors els hi fa vergonya explicar-te aquestes coses, perquè han dit: no, jo no sóc una persona que aquestes coses me les em passi. Però clar,
0: amb una mica m'ho esteu explicant, el que us volia comentar, allò sobre el procés, de recollir de tot el material que ha quedat fixat ara en paper. Amb quanta gent heu hagut de parlar? Ho heu pogut parlar? Amb quina diversitat d'oficis heu recollit material? I en tot cas, quin grau de dificultat hi ha hagut a l'hora de compilar-lo?
1: Bueno, la dificultat ja te l'he dit. A veure, és una qüestió
0: d'agafar confiança.
1: D'agafar confiança, de trobar-t'hi gust, de trobar-nos, de xerrar. Ara, quanta gent? Em seria molt difícil de dir, perquè, per exemple, hi ha hagut gent que hem tingut potser 20 entrevistes, i en canvi, per exemple, altra gent... per exemple, n'hi havia una que ho deia, diu... jo li preparava el menjar de la setmana al pare, que s'anava a fer de Serra-Bigaire, i bueno, o t'explicaven 4 detalls, no? I llavors, clar, fins a on acaba, comença i acaba els que hem introduït.
2: Sí, de fet, si fixes en el llibre aquest que hem publicat, jo diria que hi ha una sèrie d'informants dels que ens hem tret més històries. D'alguns hi ha una explicació una mica llarga, diguéssim, de qui és el personatge o de qui és la família, això és en el primer capítol, i després
0: hi ha...

0: Bosque, sí, gent de bosc, i després hi ha una sèrie de gent de la qual diem poca cosa, hi ha una línia, es li dona, dir, els hi volem donar aquesta importància també, perquè és de tots aquests els que hem anat recollint alguna de les coses que apareixen en aquest llibre, no? Això pensa que són, a veure, jo diria que van haver-hi 3 o 4 anys molt intensos de contacte amb la gent als anys 80, la gent que era doncs de Sant Feliu i va haver-hi un tracte molt continuat, després ens vam estendre per la part d'Osona, en Toni havia estat de mestre a Taradell i allà també van conèixer una sèrie de persones que ens van parlar i amb els que van tenir més intimitat, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi n'hi ha d'altres que doncs que efectivament hem recollit històries seves, però potser doncs ens la van explicar el dia que vam venir a veure l'exposició, per dir-ho d'alguna manera, no? O un dia que ens vam trobar a la plaça fent un cafè i va sortir això. O sigui, aquesta és la diferència. Però pensa que no sé quantes hores devem tenir de gravacions, però bastantes hores, eh? I els personatges entrevistats jo crec que passen de llarg de la cinquantena, de diferents oficis, de pràcticament tots els oficis que encara es feien als anys 60. Ens han faltat per... Digues.
1: I per aquí has pensat un llibre com aquest? O qui el rebrà més bé? La gent gran que quan eren menuts havien escoltat alguna d'aquestes històries o els n'hi havien explicat? La mainada d'avui en dia? O mira, ja compliquem més la pregunta, més enrevessat tot plegat. La mainada d'avui... Com creieu que el rep o l'ha de rebre un llibre com aquest?
2: Bueno, aquí hi ha dues coses. Una és de que el llibre aquest l'hem escrit per nosaltres, bàsicament. Vull dir, això hem recollit tot el material i l'hem volgut publicar. Tota la qüestió d'oficis de bo, senzillament, perquè tot això quedi constància de que han existit aquests treballs i d'això. I aquest últim llibre, des del meu punt de vista, el Josep t'explicarà el seu... ha estat més de dir, bé, tot aquest material que tenim, que ens ha quedat, que no hem tret d'anècdotes, sí, i d'això, al final estem jubilats, el que podem fer pues, senzillament és mirar de posar-lo en solfa, i el vam presentar a Cidillals i va agradar, i aquí estem, no?
0: Sí, bueno, jo penso que aquest llibre, els contes aquests, és un llibre per tothom. És a dir, potser els que primer l'agafaran seran la gent més gran, no?, de la nostra edat, o potser a partir dels 60, però després trobem a dintre que hi ha tant contes com per llegir en el teu net com per llegir en el teu fill. Jo en les dedicatòries que he fet per algun familiar, doncs la idea és aquesta, no?, que el llegeixin els pares, els avis, els fills. És a dir, crec que es pot trobar un conte o una història adequada per qualsevol, i crec que aquesta també és una de les gràcies d'aquest llibre, tot i que evidentment és el que ha dit el Toni, nosaltres ens ho hem passat molt bé fent-lo, recordant, perquè quan hem buscat a rondalles i a llibres les històries que són tretes doncs, de recollides del costumari català de la tradició, doncs també hem disfrutat molt, hem recordat contra, ostres, sí, aquest sí que me l'explicaven a casa, val?
1: Ja ho crec. Josep, Antoni, i vosaltres que heu estat mestres, el vostre ofici ha estat el de mestre de primària, us imagineu aquest llibre a l'aula a dia d'avui, a 2014, com l'hauria o com el podria utilitzar un mestre actual a l'aula de qualsevol edat de primària? Li veieu?
2: A veure, aquí hi ha dues coses. Una és, per exemple, jo recordo quan vaig començar, jo tinc la sort de, des de l'any 75, totes les classes les he fet en català. Llavors sortien de llibres en català, pràcticament no n'hi havien. Però llavors ja s'ha de treballar els refranys i aquestes coses. Bueno, si tu el treballaves així, malament rai. Vull dir, els nanos a la que t'agafaven els refranys, les dites, aquestes coses, és quan tu les feies servir en el llenguatge normal. Jo recordo un curs que me'l va dedicar i posava el Toni, el qui té la paella pel mànec, perquè jo els deia, mira, nois, aquí qui té la paella pel mànec sóc jo. I clar, llavors una frase posada en context l'agafen de seguida. Un conte, tres quarts del mateix, vull dir, per què et serveix? Et serveix perquè els nanos estiguin per tu. Si tu estàs explicant una matèria determinada i per entremig poses un conte que lliga amb el que tu estàs explicant, doncs lògicament l'interès de la classe puja molt. No sé, jo potser jo quan vaig començar a fer de mestres, quan em vaig començar a posar en qüestions de folclor, i llavors buscava contes, buscava refranys, buscava dites, buscava tot el que podia per introduir-lo dintre de les meves classes. Clar que era un moment en què els mestres que treballàvem en català no hi havia res de llibres, hi havia uns llibres del franquisme i prou, i llavors ens ho muntàvem tot. Clar, llavors tot aquest folclore l'utilitzàvem. Però també, els últims anys que vaig treballar, tu podies agafar un conte dels antics i, en el fons, el nano te l'escoltarà si està posat dintre del context i si tens gràcia en explicar-lo. Llavors és igual que sigui un conte actual de mòbils i coses d'aquestes, o que sigui de fantasmes i de fullets. Vull dir, en el fons és aquest...
1: Ja ho crec.
2: Jo crec que es pot aplicar.
1: Escolteu-me, jo hi veig també hi ha un deix de nostàlgia a l'hora de recordar un temps i una manera de fer en què el bosc era carregat de vida i avui no ho és tant. Com el veieu, el bosc, de dia d'avui? S'han perdut molts de llençols pel camí.
2: Bueno, una cosa només et vull dir jo.
1: Digue'm.
2: Quan nosaltres anàvem de patrulla, que teníem 12-13 anys, aquells contes que et deien i el nen allà al fons va veure una llumeta i se'n va anar, nosaltres ho vam veure, això. Anàvem d'excursió i negra nit. Ara, vegis on vegis, és que és impossible de perdre't, perquè tu veus lluminària per tot arreu. Clar, llavors, tot aquest encant del bosc, aquest misteri, és que t'ha desaparegut. No sé si m'entens el que vull dir.
0: Sí, una mica ara el bosc també és la zona d'anar a fer esport, d'anar a fer esbarjo, no? I si correm i anem en bicicleta o amb la moto amunt i avall, sense tenir, no saber ni el nom d'aquell arbre que en diuen pi, no? Llavors, a veure... actualment el bosc té dos problemes greus. Un, que s'ha descuidat perquè no és rendible, i per tant, doncs, els propietaris prou feines tenen, no poden mantenir, no els hi surt a compte, perquè no hi guanyen res. Això com s'ha de solucionar? No ho sé. Ja té doctors, té l'església, que diuen. Sí, arribaran els entesos que buscaran maneres, no? De fet, en alguns llocs ja s'està reactivant, mirant de reaprofitar la fusta i altres temes.
1: Deixeu-me... Sí. Estem esgotant els minuts del programa, ens hi estaríem molta estona, ja ho crec, però no em vull estar de preguntar-vos com sou com a lectors. És a dir, a mi m'han curiosit fins i tot la bibliografia que hi ha al final del llibre, perquè hi veig moltes fonts obertes per entendre el nostre folclore, des de Joan Amades a Albert Gené, passant per mil altres recursos. Vosaltres, Josep, Antoni, què llegiu ara mateix? Què teniu damunt la tauleta de llit? O què teniu a la vora del foc per llegir?
2: Bé, jo amb això sóc una mica raro, per dir-ho així. Jo de novel·la ja fa 40 anys que no en llegeixo. Ara, precisament, tinc el folclore tortosí sobre la taula. No sé, sempre m'ha interessat molt tota la qüestió de folclore, tota la qüestió d'assaig, i llavors tiro bastant per aquí. Ja et dic, Violant i Simorra, jo què sé, qualsevol, tots aquests autors els havia llegit i els he tornat a llegir, i més, amb el treball que estem fent, doncs, clar, li treus un profit, no?, perquè tot el que t'han explicat de viva veu ho pots recolzar una mica amb el que estàs llegint.
0: Bueno, jo, de fet, també sóc una mica com ell, m'agrada espigolar, llegeixo d'aquí i d'allà, i prefereixo també l'assaig que la novel·la, perquè la novel·la em dona ansietat per saber com acaba. Aleshores, no, però últimament, per exemple, una novel·la que he disfrutat molt llegint aquesta de Canto jo i la muntanya balla, perquè clar, també està dintre de la nostra onda una mica. I ara actualment estic llegint, doncs, el del Carbonell, l'esperit que crema, o la consciència que crema, el del Carbonell. M'agrada també el factor, l'aspecte d'aquest d'antropologia, així també sóc aficionat.
1: Avui ens hem acostat una mica al bosc a través d'aquestes històries emboscades, recollides per en Josep Cot i l'Antoni Gimeno, en un llibre excel·lent de la col·lecció La Talaia, d'Edicions Cirillà, molt i molt ben il·lustrat per Laia Valdevei, que fa goig d'obrir-lo, fa goig de tocar-lo i fer-hi una bona immersió. Encara seria millor si tinguéssim un avi o una àvia que ens l'expliqués a la vora del foc. Busqueu-lo, perquè és la mar d'interessant. Josep Antoni, us agraeixo molt que us hàgiu acostat fins als oficis del llibre. Felicitats per aquesta iniciativa que pot arribar o hauria d'arribar molt i molt lluny, crec.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: La nit.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo. Deixa'm estar pesat.
2: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
3: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
4: Pensa en un producte.
5: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
6: Amb Immobiliari Espígol.
5: I per què els vas escollir?
6: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
5: Entra a espígol.com.
7: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
8: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
7: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

0: sabies que...
1: Si hi ha un invent que ha portat el nom de Catalunya arreu del món, sens cap dubte, és el dels xupa-xups. Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Font Lladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip. I per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.
2: Mmm, que bo!

0: Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sufocat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Tanca els ulls.

0: Déu ve l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Posa'm en llista Cerezo Rosa. Llavors, vull dir-te que hi ha una persona d'aquí al ràdio que el dia del meu company em va telefonar, però no dic el nom perquè si no ho vol que ho digui. I em va agradar molt, eh? Ella ja sap si ho vol dir, ella ja ho dirà. Bueno, després, hi ha una notícia que vull dir que soc un cataplasma, que també he sentit a les notícies. Hi ha hagut un noi que s'ha tirat benzina per encendre's perquè ja li treuen la paga. Colló, pues, escolta'm, si li treuen la paga, no es pot... ho trobo una animalada, això? Perquè així s'haurà d'encendre molta gent, que els hi trauran a molta gent la paga. I llavors una, que aquesta m'ha fet riure molt, que és que els porcs senglars, que n'hi ha una barbaritat, com els coloms, que la culpa la tenen la gent, que els hi donen tant de menjar, jo ja ataco, que ara diu que els volen matar amb fletxes, tirant una fletxa. Jo no puc entendre com poden tirar una fletxa al porc senglar, que és una bèstia que si l'ofereixes diu que es torna, ja ho sé per un caçador, diu que se l'has de matar, mata-la, perquè t'atacaria, Són molt fieros, i es foten una trompada, pesen, Qui se li acudeix a tirar una fletxa, que si no ho endevines què, i l'ofereixes? Tu imagina't, allà gent amb fletxes, no tirar fletxes als porcs senglars, quina animalada. Vereno, ja sé que no pot ser perquè em verenarien altres coses. Però clar, si tu... Però si diu que per matar un porc senglar, que jo parlo amb un caçador que hi va molt, que un dia em va dur això, carn d'aquesta, en fi, que si han d'anar amb unes escopetes, amb cartutxos, per matar-los, com volen matar-los amb una fletxa? Val més que fotin quatre tiros i que els matin de cop i no els facin patir, perquè amb una fletxa si queden mal ferits. A veure, què? I res més.

0: Disco.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Madrid.
1: Continguts en xarxa.
2: Ara un xic de cultura.
3: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
4: Sabies que...
5: A Venus passa una cosa que sembla impossible. El planeta tarda més a fer una volta sobre si mateix que a completar una volta al voltant del Sol. Venus necessita aproximadament 243 dies terrestres per fer una rotació completa sobre el seu eix. En canvi, només necessita uns 225 dies per completar la seva òrbita al voltant del Sol. Això significa que si visquéssim a Venus, un dia sideral seria més llarg que tot un any. I encara hi ha una peculiaritat. Venus gira sobre el seu eix en sentit contrari al de la majoria de planetes del sistema solar. Per això, des de la superfície venusiana, el Sol sortiria per l'oest i es pondria per l'est. Però hi ha un matís important. Si parlem del temps entre dues sortides de Sol consecutives, el dia solar de Venus dura aproximadament 117 dies terrestres. Això passa perquè la rotació del planeta i el seu moviment orbital es combinen.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, i ja està.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: anem per feina.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem, i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
7: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vilasacra La Mejor, the best.
8: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
9: Tanca els ulls.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: Radio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Doncs bé, la cuina imaginària, doncs, que aquí ja tenim preparada, els dos cuiners que estan realment nerviosos perquè ells a l'hora punt, doncs, ja tenen tots els estris i els volen tenir preparats, i els tenim aquí. Ventura Cantó, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què tal, ho trobes tot bé, aquesta cuina?
5: Molt bé, molt
4: bé. Sí, bueno,
5: va. Molt ben posada, tot.
4: Perquè, esclar, a veure...
5: Com l'Arguiñano, igual, quasi.
4: L'Arguiñano, oh, l'Arguiñano, escolta'm, l'Arguiñano té poques coses allà davant, eh?
5: No, no, però té tot preparat.
4: Té tot preparat, sí, sí, tot allà.
5: Ho fa molt bé,
4: i vosaltres ja ho porteu també tot a punt, eh? Tot a punt. Joana, bon dia, també.
6: Bon dia.
4: Escolta'm, vosaltres sou d'aquests que teniu les coses i els condiments tots tallats i a punt. Jo vaig fent, però veig que els cuiners normalment us ho prepareu tot i us poseu a cara a la feina.
5: El cuiner és el que es fa a la cuina. Pensa tu que nosaltres fem una cuina normal.
4: Sí.
5: Una dona amb una casa particular, per regla general va fent en el plat.
4: Sí.
5: I el cuiner, per regla general, fa 3 o 4 coses a l'hora.
4: Ah?
5: Sí. Sí, és veritat. Bueno, jo haver treballat en un hotel...
6: Quan veig en una cuina...
5: I tu, Joana, ja ho saps.
6: Sí.
4: Tu també fas 3 o 4 coses a l'hora, Joana?
6: No, però dues sí.
5: Dues o 3 havies fet.
6: Sí.
5: Fes això, fes allò i fes...
4: Esteu ben distrets, eh?
6: Mentre els focs donguin...
5: Ara, mentre el foc, i mirant que no es cremi.
4: Bueno, però, és que a vegades com que esteu tan aficionats és com si féssiu una obra d'art i esteu allà remenant aquí, remenant allà.
6: Ah, exacte, és que ens agrada molt.
5: Un moment, et diré una cosa.
4: A veure.
5: El cuiner té una cosa, i és veritat, és una obra d'art. Perquè cuines pel gust dels altres.
4: Esclar.
5: Esclar, pot agradar o no pot agradar, d'acord?
6: Ah, exacte, pot agradar o no pot agradar.
5: Pot agradar, però pensa que hem de cuinar, i es cuina perquè els altres mengin.
4: Ah,
6: i disfrutin, eh?
4: I disfrutin.
6: I nosaltres també, eh?
5: Home, també hi ha una casa particular, una dona fa el dinar de casa seva, i ha d'agradar.
4: Sí, sí. Home, escolta'm una cosa, però vosaltres us feliciten sempre com us queda allò del pla que vosaltres mateixos dieu. Està boníssim, eh? Us ho diuen, la família?
6: No. I el dia no. Que no està en bo,
4: sí.
6: També. I
4: sí.
5: Feliciten el camarer i donen propina al camarer. Jo cuiner res.
6: No, a mi sí que em feliciten.
4: A veure,
5: no ho dic així, home.
4: Jo penso que en el cuiner no se li valora realment com té el plat a taula, el que ha tingut que fer, i que surti bé, doncs penso que s'hauria de valorar molt més, eh?
5: Per això hi havia el sistema aquest del cuiner amb el camarer, no, sempre es variaven.
4: Sí,
5: pel sistema aquest.
4: Sí.
5: Que és que el camarer amb el client, sí senyora, farem això, li prepararé, i el que feia la feina era el cuiner.
4: Esclar.
5: El camarer només havia de servir, i prou. Mm. Però, esclar, a l'hora de pagar, la propina anava al camarer.
4: Ah, sí, esclar.
5: No és veritat, ja. Hi havia molt... No, també hi havia gent que se'n cuidava el cuiner.
4: Mm-hmm.
5: Perquè, mira, jo com anava a Can Nassos, que hi havia xampany,
4: sí,
5: de cuiner,
4: sí,
5: saps què feia? La primera cosa, una cervesa pel cuiner. I en Quim ja sabia que era jo, en Quim, per allà.
4: Sí,
5: que,
4: sí, sí, sí.
6: Ja sabia que eres tu, ja que anaves a dinar.
5: Una cervesa per en Quim.
4: Home, perquè saps que la feina que ho porta i també, a veure, que hi has de posar-hi...
5: I sempre m'hi han servit molt bé. No perquè la cervesa, però sempre m'hi han servit molt bé.
4: Vinga, anem per al plat que et portes avui. Vinga, va, Ventura.
5: Avui que el repetirem, però ho farem una mica més. El cim i tomba.
4: El cim i tomba.
5: Que és...
4: Cim
5: i...
6: Cim.
5: Cim.
6: Cim i tomba.
5: I tomba.
4: Ah.
5: Que és allò de tos.
4: Perdoni vostès, cim i tomba. Mare meva, que ens són més especials, no? Va, vinga, va.
5: Per cert, tu no te'n recordaràs, però va haver algun radioient que ho va demanar-ho.
4: Sim,
6: ah,
4: i tomba.
6: Sí, doncs, au.
5: El Sim i Tomba.
6: És tradicional de Tossa. És el plat tradicional de Tossa.
5: Jo l'he provat, és boníssim.
4: Sí. Vinga, va, aventura.
6: Hi ha diverses versions, però totes són bones.
4: Bueno, a veure si la versió d'aventura amb la Joana
5: anirem bé.
4: Sí, sí. Vinga, va.
5: Hi ha quatre talls de rap.
4: Quatre talls de rap.
5: Un parell de patates, un parell de cebes, oli d'oliva, alls, es fa una mica de brou i de peix, una mica de brou, i les gambes, i vuit gambes.
4: I vuit pelades, gambes. Bueno, sí, això és per quatre persones, no?
5: Quatre persones, més o menys quatre persones. Es fa una cassola amb l'oli, amb l'oli, com es va calentant, es posa la ceba tallada a julien, la ceba tallada així, de julien, una mica, quatre de grais d'all, i es va fent.
4: I els alls sencers o també es tallen
5: no,
4: així?
5: També
4: una mica talladets.
5: I com ja es van, que no arrossi, que no quedi arrossi, ha de quedar blanc. Allò que es va fent, es va fent. Si vols, tu hi poses una mica d'aigua o brou de peix, perquè la ceba, per recanyar-la amb els rostits i així, si poses d'aigua, perquè quedi...
6: Tova.
5: Tova.
6: Molt tova, sí.
5: Doncs s'hi posa allà i després es talla la patata, que n'hi ha que ho fan amb patata bullida i després la tallen. Però es pot fer amb patata tallada de rodanxes, que es vagin fent amb la ceba i amb l'oli, amb la mica del brou.
4: No se'ns quedarà això una mica desfet? Tot
5: no, no, no. Queda molt bé, molt bé. I es va fent, es va fent. I vas posant el brou. Pas el brou, ja com ja està la patata cuita, i poses el rap, els quatre talls de rap
4: en cru?
5: En cru. I a les gambes, vuit gambes pelades, i poses la gamba, les gambes pelades. I ja com va fent el xup-xup i tires més caldo de brou que es vagi fent,
4: el caldo amb què el fem? Amb els caps de les gambes?
5: Sí,
4: o...
5: gambes sí. I si tens un cap d'undús o quatre espines si vols hi poses quatre patates, quatre pastanagues, que sigui un caldo. Però millor que sigui de brou, que el brou de peix i així.
4: Molt bé.
5: I després fas un all i oli negat, li poses per sobre i a servir.
4: A veure, l'all i oli negat, què és exactament? All, oli, i perquè es negui, què hem de fer, a veure?
5: El neguis, mira...
6: El no posar-hi ou ja es nega.
5: Un moment, sí.
6: Sí.
5: Perquè tu com fas, fixa't com fa l'arguinyano mateix, que jo ho faig a casa. Ara faig la maionesa, poso un ou, oli, un all i sal. I faig...
4: Bueno, sí, amb el túrmix.
5: El túrmix. A baix.
4: Sí.
5: I després xeco, xeco, xeco.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Doncs, sense fer baix, allò queda negat.
6: L'all i oli, no posar-hi l'ou, no lliga.
5: Ara.
6: I queda l'oli i l'all que tu ja has posat, queda un oli amb all.
5: Un oli amb
6: ben finet.
4: Tu també ho fas, Joana, amb el túrmix?
6: Sí, jo ho faig tot amb el túrmix.
5: Pensa que es fa com tens el rap, el lluç. Tu com tens que es va fent... Fas com si fessis un pil-pil.
6: Ah, exacte.
5: Saps? Vas fent així,
6: i tires una mica
5: remenant,
6: i vas, la cassola la vas
5: la
6: movent remenant,
5: com si fos
6: perquè
5: pil-pil.
6: Es vagi lligant tot.
4: És a dir, no fem coure la moure la cullera per dintre,
5: no,
4: sinó
5: no,
4: la cassola
5: no,
4: anar fent aquells moviments.
5: A vegades amb la cuina de Sils hi ha cuineres i cuineres. Jo no vull dir res, perquè no vull dir res, vull dir que tothom fa. Tenen una mania de remenar sempre la cassola.
4: Clar,
5: jo la cassola, el que passa és clar, una cosa és la cassola amb foc i l'altra és amb una planxa. Tu tens una cassola sobre la planxa, només has de remenar fent així amb la cassola i en tens prou. No has de fer res. Que ara encara hi ha les culleres de fusta.
6: Sí.
5: Les culleres de fusta encara es pot fer.
6: Jo els ho faig servir.
5: Així tant. I tu només has de remenar en res. Ja us he dit, com si fos un pil-pil.
4: Joana, tu ho fas exactament igual,
6: sí, semblant, sí.
4: I aquest plat és propi de Tossa?
6: Sí, és típic Tossa, de Tossa. Tu vas a Tossa i el Simitomba i és a tots tot els restaurants, sí. I llavors fan unes jornades del Simitomba, a vegades només fan, sí.
5: Els restaurants i ho fan. Jo va venir una vegada a un restaurant de Tossa, d'Alfonso Capdevila, que és mort, pobre, tenia un restaurant a Tossa, que la família era de Capdevila. I va venir a Sils, que m'han fet un dels hotels, hi havia de Lloret, de Tossa, de per tot, allà al pavelló. Feia el Simitomba, no donaven l'abast. Tothom amb el Simitomba.
4: Escolta'm, però això era pagant, no? Vull dir,
5: sí, hi havia tiquets, feien tiquets.
4: Escolta'm, que aquest plat...
5: És car.
4: Home, esclar, tenia que ser aquesta tarda, perquè a veure, hi ha dos peixos de categoria, eh?
5: Anar al restaurant de Tossa, hi havia el menú Simitomba. Dic, hòstia, de seguida jo Simitomba. Però abans de rap me'l van fer lluç.
4: Ai, pues mira, què vas que et digui, el lluç ja no...
6: No, és el
5: mateix. Sí, no, ja queda bé.
4: Sí, però és que ja hi ha més espina, hi ha més...
5: No és el mateix.
6: La pell és molt diferent.
4: És molt diferent,
5: eh? Perquè inclús el rap, jo l'he fet el rap, feia... així el talls així com allò fem el, com fem el pollastre així tan enrebossat,
4: sí.
5: Jo el feia en rap,
6: sí.
5: Deien rap o rí,
6: sí.
5: deia. Sí. Ho servíem amb salsa de tomàquet a part, amb una salsera. I el rap, tu saps el rap allò tallat així
4: així és un llarg,
5: no, no, el tall, a talls de rap,
4: sí.
5: Tallats amb farina, ou,
6: ou. Sí. A la romana.
5: No, i pa de ratllat. Oh.
6: Sí, sí.
5: Boníssim.
4: Està bo? Sí, no l'he provat mai, si està
5: bé. Se'n diu el rap or li.
4: Jo no sé, aquest tipus de plats així a on es fan com rebossats,
5: sí.
4: Trobo que es disfressa molt el que hi ha dintre, no? Però trobo que el gust pròpiament ja no es nota tant.
6: No, però el rap així es queda molt bo. Sí? També,
5: no, perquè sí, ara mateix tu agafes un cap de llum, tall de cap de llum, i sols el nervi, sols... I el cap de llum el fa rebossat i queda estupendament.
6: Agafes un lluç i el fas... Lluç que te'l filetegin a la pescateria.
5: També.
6: I fas a trossos. I el rebosses i els teus nets els encantarà.
4: Sí? Doncs mira que no l'he provat mai, eh? No l'he provat mai.
6: I mengen peix i no ho sembla, perquè...
4: Val.
6: Perquè als nens els hi costa una mica, a vegades, que
5: sigui peix. Com menjo així el pa... Ai, el de rebossat, així... O sigui, el pudeix-se amb allà, rebossat.
6: Sí.
5: Que a vegades el facis en tires.
6: Sí.
5: Se'l mengen a crema dent. Però sempre jo m'agrada posar una mica de salsa de tomàquet. Per acompanyar.
6: Bueno.
4: Tot això per mi és per disfressar. Mira, ja bueno. Tots els cuiners me miren malament. Ai, no, no, saps que sortiré amb la cassola per cames i avui aquí. De veritat, jo trobo que és per disfressar, perquè, sí, esclar, entre l'ou, entre el pa ratllat, entre si més a més hi poses el tomàquet, tot això és per tapar...
6: El tomàquet,
5: a mi com la llagosta. La llagosta...
4: Ui, n'ha pujat d'escaró, eh?
6: Sí.
5: Bueno, per mi la llagosta té ja per la meitat sal, pebre i oli i a la planxa.
4: Ah, val, ja perfecte. Val. Això sí, aquesta val. Sí que no és disfressada, aquesta és despullada, ja, eh?
5: Ja
4: fantàstic,
5: està.
4: Això.
5: No, no.
4: Vinga, anem a repetir els ingredients. Ventura, d'aquest Simitomba. Simitomba.
5: Quatre talls de rap, dos patates, dos cebes, oli d'oliva, aix, el brou de peix... que pots fer-ho prou que ho sigui, i les gambes.
4: Molt bé.
5: I després per fer l'aioli.
4: Molt bé.
5: Ja està, mira si és fàcil.
4: Molt bé, sí, és una cosa fàcil que... De totes maneres, penso que la primera part, de que quedi tot cuit el que és el rap i la ceba, allò de que t'anava estar a poc a poc...
5: De fet,
4: no,
5: hem de pensar una cosa, que el Simitomba, com fan els hotels, ho fan a sobre planxa. I sobre planxa queda estupendament. És com si vas a posar al forn.
4: A sobre la planxa, el rap, no?
6: El rap, el fan a la planxa, llavors el tiren a sobre la cassola i ja està.
5: És el que hem de fer, com si fessis a la pil-pil. Remenant, fins que queda...
4: Molt bé, doncs ens quedarem amb aquest àpat, Ventura, i la Joana avui està d'acord totalment amb Ventura. El feu pràcticament igual.
5: Sí.
4: I amb vegades és allò que cada un tenia una miqueta, la manera de fer una miqueta diferent, eh?
5: Bueno, però pensa que la mateixa manera que fem el Simitomba, ho faràs a casa amb lluç, amb el que sigui, perquè és més barat, eh?
6: No, però el rap no està tan car.
5: No tan car,
6: no. Això és un dia de festa.
5: Un dia es pot fer.
6: Un dia,
5: és com un dia pots menjar unes gambes i unes camarlans i no menja sempre.
6: Exacte, i un altre dia menjarà sardines.
5: Ara!
4: Certament.
5: També són bones, eh?
4: Home, a veure, les sardines és un plat que sembla que la majoria...
6: Jo també.
4: Jo també.
6: La brasa, per això, m'agraden molt.
5: A la brasa.
6: Jo sí, m'agraden molt
4: la brasa. Moltíssimes gràcies.
5: Molt bé.
4: Bon àpat. I bona setmana.
6: Igual.

on l'amor per la ràdio es nota. Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
2: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys.
0: Notícies en xarxa.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Tanca els ulls.
2: Papa, quan tornarem a aquell lloc, al cantó de l'Espai Gironès?
3: El Gran Bufet Lliure Girona.
2: Això és Can Boc de l'Amor. Boníssim.
3: Anem-hi avui?
2: Sí!
4: Gran Bufet Lliure Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels altres. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

que els imprevistos veterinaris no avisen. Amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.

0: oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, als productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
1: Sona bé.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
3: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Estudis recents han confirmat que les malalties actuals del cervell les provoca la inactivitat. Cal activar el cervell constantment. La ràdio és un dels més importants estímuls pel cervell. La tele no, tot el contrari. Ho sabies? Ara ja ho saps.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Va visitar l'infern. Però això va ser quan ja havia passat pel purgatori de la Terra, perquè ja va tenir la desgràcia de néixer en el grup dels Güelfs, que era una de les dues famílies polítiques de la Florència del segle XIII. Parlem de Dante Alighieri, nascut a la primavera de l'any 1265. Es va dedicar a la política molt activament durant uns quants anys, primer contra els gibelins, l'altre grup polític, i després contra una escissió dels mateixos Güelfs. Ell era dels blancs i es barallava contra els negres. Complicat, oi? Devia ser que tenien poca feina, però a Dante li va sortir malament perquè els negres el van guanyar i van acabar expulsant-lo de Florència. Com que si tornava el cremaven viu, Dante va decidir que de moment ho deixaria estar. Com tothom, als 11 anys, Dante ja estava compromès per casar-se. I també, com tothom, ell estava enamorat d'una altra des dels 12 anys. Aquesta altra era Beatriu, que havia de ser la seva dona angèlica, la dona que assumiria a la Divina Comèdia dimensions teològiques impensades. Dante havia començat a escriure obres de joventut en un italià incipient, com altres poetes de la seva època, però va ser a partir del 1300 que va escriure les seves obres de maduresa. El convit i De vulgari eloquentia, de la monarquia, o La Divina Comèdia, que començava a l'infern, amb permís en català, de Josep Maria de Sagarra.
3: Al bell mig del camí de nostra vida vaig retrobar-me en una selva obscura. Del dreturé vial la passa eixida, ai, dir com era, serà feina dura. Tot aquell bosc salvatge i aspre i fort que el pensament renova la paura.
2: Quan Dante ja acabava la part del paradís de la comèdia, es va adonar que el seu exili era per sempre i es va haver d'oblidar definitivament de Florència. Ell estava ja al servei del senyor de Ravenna, Guido da Polenta, que el va enviar com a ambaixador a Venècia, però el poeta no va resistir la calor humida de la costa de l'Adriàtic i les seves llacunes, i a la tornada hi va enganxar la malària. Va morir a Ravenna i va ser enterrat allà amb grans honors en 1321. Ni mort, no va poder tornar a casa.
0: Lletres d'or.
4: Papa, quan tornarem a aquell lloc, al cantó de l'Espai Gironès?
5: El Gran Bufet Lliure a Girona.
4: Això és que em va agradar molt, boníssim.
5: Anem-hi avui?
4: Sí!
6: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: Notícies en xarxa.
1: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
2: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
6: Això sí. Fets, que la paraules està a la comunicació plena.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
3: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
4: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
3: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens 1000 opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: És important que a Catalunya hi hagi pagesos i ramaders, però encara ho és més que es puguin guanyar la vida.
2: El canvi necessari. Suma't a la defensa dels professionals.
3: El secret de l'amor.
4: Explica'ns el teu secret de l'amor.
5: 972-51-1268.
4: Deixa missatge i et visitarem.
6: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Josep, 89 anys. Remei, 88 anys. 62 anys casats.
1: Els meus pares es van separar, que jo tenia 3 anys. I sort d'una tia de Tossa de Mar, germana del meu pare, vam estar a casa d'ella. I l'únic carinyo que he tingut aquella bona dona.
2: Doncs jo, als 17 anys, en què encara no tenia el carnet de conduir, per força vaig haver d'agafar el camió perquè el meu pare es va ferir i el meu germà no estava bé mentalment i als 17 anys ja portava el camió. O sigui que vaig conduir fins... Ara en tinc 89, fins als 80... 87.
1: Però perquè va morir ell, perquè per la malaltia que va agafar.
2: Fins als 80 vaig conduir. Però, esclar, ara porto mal capaç, oi? I el metge em va dir que no conduís. Ja fa 2 anys que no condueixo.
1: La meva filla ens estima molt. S'ho trauria, no, gràcies a Déu, no s'ho ha de treure. Però vull dir que si no en tingués, s'ho trauria de la boca, d'allà un fos per donar-nos-ho. És molt bona filla. Molt. És molt bona noia, molt, molt. Jo me l'estimo més que la meva vida. I el meu marit igual. Fa per nosaltres, ens ve a buscar els metges, ens ho controla tot. Perquè de vegades soc desmemoriada, no me'n recordo quin dia, quina hora. Com que me'n refio tant d'ella, no me faltava això ja. El meu marit sí que en té de memòria.
2: Les netes sí, molt maques.
1: Intel·ligentes i molt maques, molt. Potser la passió, no pensis que sigui que ho exageri per la passió que els dic, no, és que ho són. I dolces, són...
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 57.
5: Ganes de clàssics?
6: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
7: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
8: La mandolina.
9: La mandolina és un instrument de quatre cordes dobles. Està afinada com un violí i les posicions dels dits són les mateixes, però la mandolina té trastos i no es toca amb arquet, sinó amb pua. L'instrument és habitual en estils com el country, el bluegrass o la música celta, però no apareix gaire en l'anomenada música clàssica. Etimològicament, la mandolina forma part de l'extens grup d'instruments que provenen de la paraula grega pandura, relacionada amb la deessa Pandora. La pandura era un instrument dels grecs antics i està en l'origen de diversos llaüts. Per exemple, l'instrument nacional d'Ucraïna és la bandura. Bandúrria té el mateix origen, però passant pel llatí pandurium i segurament també pel castellà. A Turquia tenen el tambur. A Grècia, el tamburàs, i als Balcans, la família dels tamburitsa. La mandolina, com tots aquests instruments, també ve del grec pandura, però a través de la mandola italiana. En italià, una mandola petita és un mandolino. En català, una mandolina. La paraula mandolina, com la pandura antiga, designa instruments força variats, des de la clàssica mandolina italiana de cul bombat fins a les americanes, més planes de caixa. A part, hi ha la mandola, més grossa, el mandocello, que seria el violoncel de les mandolines, l'enorme mandobaix, el banjolín o la banjolina, que té coses del banjo, i moltes mandolines més. Encara que la deessa grega estigui en l'origen de tots aquests instruments, no hem volgut destapar la capsa de Pandora, perquè en sortirien tots els mals. En canvi, potser sí que hem destapat la bota de Sant Ferriol, perquè n'anem traient mandolines diferents i no s'acaben mai.
2: Comença a haver-hi nivell.
10: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
11: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
11: No, no, no, no, no, és meva.
12: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
13: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
14: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
15: Sí, sí, vostè.
16: 1. És única.
17: 2.
16: No s'assembla cap altra.
17: 3.
18: És Ràdio Vila-sacra.
19: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.
20: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de la batolla. Per batolla es coneix la vara per fer caure de l'arbre batel·les, les nous, les garrofes, les olives i d'aquí li ve el nom. Batre, que vol dir picar, antigament era molt usat. Per això encara circulen un munt de paraules associades. Batedora, batuda, batalla, batec, batent, bateria i fins i tot baticor, taquicàrdia i baticul, natjada. Aquesta informació l'hem extreta del llibre Més caçadors de paraules, de Roger de Gràcia.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Investigadors del Departament de Física de la Universitat de Barcelona treballen en una nova tècnica basada en ferro fluid a mida nanomètrica. Aquest element pot tenir aplicacions en salut per actuar contra els tumors d'una manera més selectiva i amb menys efectes secundaris. El ferro fluid es pot fer arribar fins al tumor i després cremar-lo aplicant externament un potent camp magnètic. Jordi Díaz, investigador en nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.
2: El ferro fluid es funcionalitza, és a dir, es fa un tractament biològic perquè vagi a la zona del cos afectada, per exemple, per un tumor. Un cop arriba allà, externament, amb un camp magnètic, augmentant la intensitat del camp magnètic, el que fem és crear una temperatura alta i això es diu hipertèrmia. Són capaços de cremar la zona on està unida la nanopartícula de ferro, que és la zona tumoral. Per tant, és un tractament molt menys invasiu que els tractaments clàssics i, a més, molt local, fent que els efectes secundaris siguin molt menors. Imaginar que a poc serem capaços d'eliminar els efectes secundaris és una cosa magnífica, que pràcticament a la carta podem ser capaços de tractar un càncer és increïble.
1: Aquestes tècniques d'hipertèrmia contra el càncer ja s'estan començant a aplicar per al tractament de malalts oncològics en alguns tumors, com ara els cutanis.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
4: Hola, sóc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any digne i assenyat o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res o no saber-ne massa i vigilar on cau el pes quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap és que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
3: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la sanitat pública encara és prioritària a Catalunya, la tendència dels últims anys està fent que perda pes. Un fet que deixa llistes d'espera cada vegada més llargues i uns centres sanitaris amb carències, segons ha denunciat la plataforma Marea Blanca, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa democràtica que permet proposar la modificació de lleis al Parlament des de la ciutadania. Escoltem el portaveu, Enric Feliu.
2: Les conseqüències que tenen el dia a dia dels pacients, primer és la falta de seguiment dels propis pacients, és a dir, es produeix una falta de longitudinalitat en l'atenció dels pacients, i això és el típic de que el sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
1: Ara cal recollir 50.000 signatures abans del 19 d'octubre, data límit en què s'han marcat per presentar-la al Parlament, tot amb l'objectiu que la salut no depengui de la capacitat econòmica.
0: Notícies en xarxa. Volem saber com et lleves.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: En la varietat i el gust.
5: I en la qualitat, la nostra diferència.
6: Quines sensacions et queden al sentir això?
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
8: WhatsApp.
9: L'oferta cultural de la nostra comarca mai m'havia tret tant. Potser em faig gran i tinc més present el consell que dona el filòsof Bertrand Russell a la conquesta de la felicitat. Per ser feliç cal tenir aficions. Quantes més, millor. Els caps de setmana se m'omplen de possibilitats. Al passat, per exemple, hi havia activitats als Aiguamolls amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. I coincidint amb aquesta efemèride, vaig llegir al diari que la Generalitat acaba de prohibir la captura d'aus cantores per evitar una sanció de la Comissió Europea que ja estava en marxa. Concretament, parlem de la cadernera, el passerell, el pinsà i el verderol, tots ells fringíl·lids en declivi. Els ecologistes estan molt contents i els ocellaires molt enfadats perquè ja no podran celebrar els seus concursos d'aus cantores. Resulta que aquests ocells no es reprodueixen bé en captivitat i per això els havien de capturar. Així que mentre altres països d'Europa és costum alimentar els ocells, especialment durant l'hivern quan ells tenen més dificultats per trobar menjar, aquí encara ens dediquem a tancar-los en gàbies diminutes per fer-los competir. Doncs jo la trobo encertada, aquesta amenaça de sanció. Què passa amb els pobres ocells? Que pel que es veu hi ha gent que no els semblen dignes de protecció, tot i trobar-se en perill d'extinció. Potser que n'hi ha molts, però segur que n'hi ha molts. Els pardals, per exemple. Jo que em quedo boca badada cada cop que veig un xoriguer, i mira que n'hi ha, o una cigonya, o un mussol, mai me'ls havia mirat gaire, els pardals, francament. Però conec un parell d'ornitòlegs aficionats, i gràcies a ells he après que els pardals, sense anar més lluny, estan desapareixent. Per què quan parlem d'espècies amenaçades només ens venen al cap tigres, lèmurs, orangutans i altres bèsties que segurament no hem vist mai? La cura del nostre patrimoni natural no és cultura, també? I no l'hauríem d'inculcar als nostres fills? M'agafen ganes de fer una excursió en caiac pel Ter. Segur que veuré ocells, i tortugues, i serps, i potser descobriré caus de teixons, com el que em vaig trobar dilluns quan treia a passejar el gos davant de casa. I gaudiré pensant que molt a prop encara hi ha guineus, llebres, conills, llangardaixos, eriçons, genetes, mosteles, fagines, bisons, turons... I si veig una llúdriga, li dedicaré la troballa a Bertrand Russell.
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
10: Repetiràs.
12: Ei, truqueu.
13: Agafa el telèfon i truca.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: 3, 2, 1 i acció!

dictar una cançó. La filla del rei sols escolta la vida via. Detrás del seu balcó la vida boig.

non podem de tristó. Demà és un sant dissabte, la vida n'hi és. Ens hi han de penjar tots, la vida molt. Demà és un sant dissabte, que ens han de penjar tots. Jo em vull dir al meu pare, la vida n'hi és. Si

Ai, filha Margarida, la vida mia serà el primer de tots, la vida amor. I ai, pare, el meu pare, pengem-hi, hem-hi tot. Tota la gent que hi passi, la vida mia dirà.

0: tu i el teu aimador, la vida amor.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% a Salt. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 12.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
3: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
4: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.
5: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
0: I parlant d'emocions.
7: 6.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: truques i dius la teva?
1: La fem entre tots.
2: No tinc no per què parlar castellà jo a la meva terra. I no em dó la gana. Com que no em dó la gana, no ho faré. Em posaran a la presó, em posaran una disciplina, però jo no tinc per què parlar en castellà.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla si sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola? El sentim?
3: Hola, em dic Valeria Luna. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
2: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits, i bon curs.
3: Adeu, embaladits.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vilasacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.
8: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vilasacra.
8: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.
10: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
11: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
10: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.

0: Notícies en xarxa.
1: L'ús intensiu de mòbils entre els menors d'edat provoca problemes cognitius, psicològics i físics. Lluïsa Conejos, subdirectora general d'Addiccions.
2: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia...
1: A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys i abusar-ne pot causar addicció. El Marc, de 14 anys, va deixar d'anar a classe i estudia internat en l'escola terapèutica Can Ros, on l'ajuden.
3: Esmorzava. Si anava a classe, anava. Després de classe no feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12 a la 1 del matí, estaria un rellet. Dormia. El pròxim dia no anava a classe.
1: Els experts coincideixen que és important que les famílies serveixin d'exemple. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya.
4: Què estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles? Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? Que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I et faig callar perquè estic veient un vídeo.
1: La guia del departament alerta que alguns problemes de salut poden ser irreversibles, sobretot els de la primera infància.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de l'Escarrec Contingut i Actualitat?
2: Eh?
1: Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
3: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: estem molt més informats, sabem moltes més coses, tenim la música molt més aclarida i potser el que ens cal saber és si avui podrem anar a fer el vermut allà o no. Potser, jo pregunto només, eh?
1: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Sense, la programació musical més completa.
3: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
4: El programa dels dijous a la 1.

0: I parlant d'emocions...
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: El bloc inacabat de la marca de l'AM està pitjor que mai. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer a Figueres. Netejar o tapiar immobles buits no elimina la necessitat de trobar un refugi. La manca d'un habitatge digne es desplaça d'un solar a un altre. Un centre per a gent sense llar, a Figueres del Viure com pugui. La tarifa mitjana diària per dormir en un llit de la província de Girona passa dels 117 euros de l'agost del 2021 al 159 d'aquest any. Un 35% més. Llançar deixa els usuaris del centre de dia sense transport municipal durant aproximadament un mes. La regidora de Benestar Social, Sònia Serola, assegura que el centre de dia ha informat les famílies i que l'Ajuntament busca una persona que cobreixi l'absència del conductor habitual.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
5: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Déu ve l'orella.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La ràdio de Vila-sacra
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança, són d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
3: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toró, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
3: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com per exemple obesitat o tabaquisme.
0: Notícies en xarxa.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. No hi ha res tan nostre com sentir la ràdio amb un bon cafè a la mà, com segurament fas tu ara mateix. Nespresso ret homenatge a l'origen de la nostra cultura cafetera. Un cafè de torrat natural, amb un caràcter tan inconfusible com el nostre. Disponible a Nespresso.com o a les nostres boutiques.
2: Encetem un nou fascicle del show de la Xandi Show. Que encetem per afegir-lo a la ja col·lecció d'altres fascicles que hem fet al llarg dels mesos, que hem fet al llarg dels anys, per afegir-los a tots aquests arxius d'una vida que ara mateix compartim. Una vida que compartim o bé perquè sí o potser perquè no. Però que sigui com sigui, així és. Avui, millor que ahir, o potser no tant. Però junts, que en definitiva és el més important. Sense tonteries de duro, sense frases fetes de pela. Clar i en català, com deia aquell. Estem esperant descobrir noves coses en el dia d'avui, d'aprendre noves coses en el dia d'avui, de saber noves coses en el dia d'avui. Pensar en noves coses i fer-ho el millor possible, sense estalviar-nos ni un xic d'esforç. I el més important, no envejant a ningú. El dial de la ràdio, en l'actualitat, és ampli i l'oferta és tan professional que seria pecar d'egoisme demanar-vos que estiguéssiu al nostre costat. I no. Nosaltres no som ni egoistes ni envejosos. Per tant, busque, compare i si encuentre algo mejor, cómprelo. Molt bon dia, Albert.
3: Bon dia, Xavi.
2: Què tal estàs?
3: Pues malament.
2: Què et passa?
3: Mira, estic molt dolgut, Xavi.
2: Per què?
3: He tingut una setmana per mi turbulenta.
2: Què dius ara?
3: Sí. He tingut que viure una de les experiències més lamentables de la meva vida, Xavi.
2: Carai.
3: He sigut víctima.
2: Víctima.
3: Sí, de la legalitat intransigent.
2: De la legalitat intransigent.
3: Sí, bueno, mira, una multa de trànsit, humanament injusta, legalment exacta. Mira, Xavi, he pagat. Espero haver estat en nom de la justícia perdonat, però t'he de dir una cosa, Xavi.
2: Digue'm una cosa, Albert.
3: Sento en les meves entranyes l'impotència d'un robatori.
2: Què dius ara?
3: Sí, i en aquest cas, legal.
2: Què dius ara mateix?
3: Mira, ja ho he dit.
2: Carai. Però a veure, legal però injusta.
3: Sí. O sigui que tothom sàpiga que la llei no ha de ser forçosament justa.
2: No sé si m'ho podries...
3: No.
4: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits,
5: oi? Sí, benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
6: A veure...
7: Hola, nano.
6: Hola, bon dia.
7: Ja està dit.
6: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't tal l'animat que estàs.
7: Ja està dit. Vale.
6: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
7: Ah.
6: Saps que m'explico?
7: Sí.
6: Això sí que és bo.
8: Ja.
5: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
6: Més a més, ens trobo que és molt positiu.
8: Això què és?
9: És...
10: El que no hi ha.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Si pots triar, triar producte de proximitat.
2: És bo, per tu i per tothom és bo.
3: Catalunya, on el menjar és cultura. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
3: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
2: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
3: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
2: Informació a revés95.com.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
7: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
8: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
9: M'interessa.
10: Oh my God!
8: Brasil.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Que duri per sempre. Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
2: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
1: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.

0: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
1: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
0: I allà, no dius pas podem tot?
1: Sí, que puc, sí, sí que puc.
2: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Bé, no?
4: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
5: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
4: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
5: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
2: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
3: I parlant d'emocions,

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: La solada, que no sé què és.
1: No tens família per estar amb ells.
0: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
2: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, Xavier, i a tot l'equip. Mira, tinc una alegria tan gran a sobre, però tant, que no es pot pagar amb diners. He trucat i em sento tan ple de dir,
3: ostres,
2: mira, Déu meu, de veritat. Vinga.

0: Ui.
1: Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.
2: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Notícies en xarxa.
4: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
7: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
5: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
1: La xarxa de comunicació local. Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys.

0: Prado. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: ¿Dónde este radio Vila Sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
2: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: chance. You just keep right on walking.
1: I parlant d'emocions.
2: 7.

0: vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dir en Pinxo, punxa'm però la panxa no.
1: M'agrada la música DJ. Em dic Nil Robles Calafell.
2: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música del pop, m'agrada explicar notícies i és molt interessant.
3: A mi m'agrada la música pop, em dic Marta Parés.
4: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
5: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit, una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos.
4: Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
7: No em dona la gana fer-me gran.
8: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
9: Vengo por lo de posar sin pantalones.
0: Continguts en xarxa.

0: Explica'm Història.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bones tardes. Us felicito pel programa que esteu desenvolupant. Us vull dir una cosa. El meu avi del cel estigui, ell, les dues eines més modernes que tenia era una aixada i un medall. Però em va dir dues paraules molt importants. Em va dir, fill, la gent s'esclavitza a si mateix per la seva tecnologia i per la seva ambició. I crec que estava molt acertat. Demostra que el meu avi, amb tota la seva incultura que tenia, tenia molt de coneixement i tenia una visió de futur molt important. Moltes gràcies i us agraeixo la vostra atenció, que són molt acertades.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: A punt per dir sí.
2: Senyores, senyores.
3: L'anàlisi.
4: Bon dia, Josep.
5: Bon dia, Xavier. Què tal, com anem?
4: Bé, no?
5: Molt bé, molt bé.
4: Tela, no, avui?
5: Avui sí.
4: Has dormit o no?
5: Avui sí que...
4: Pues prepara, perquè avui tela, eh?
5: Avui hem d'estar despert.
4: Vols que et faci 5 cèntims?
5: Vull que em facis un cafè i els 5 cèntims.
4: Sí. Si et dic desperta't, què tal?
5: Home, que cobri els ulls, no?
4: Bé. Si et parlo de por, et dic miedo. Tu tens por? T'agrada la por?
5: Home, no massa. La por no m'agrada massa. No m'agrada la por.
4: Te'n recordes les trucades de la Moncloa de la setmana passada?
5: Home, com no me'n recordaré.
4: Hem de saber com està el tema o no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'anàlisi.
4: Tu saps parlar anglès?
5: Sí, very well.
4: Molt bé. I tu saps que d'emissores de ràdio n'hi ha moltes?
5: Ma, sí.
4: Ràdio Sexo et sona?
5: No.
4: No.
5: Existeix.
4: Bé. Sí.
3: L'anàlisi.
6: Jo tinc molt content avui. Jo tinc molt content avui.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
7: És K25.
8: Precaució al sortir de casa.

Tancar la porta només amb una empenta sense fer doble clau pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Per què els fantasmes són tan mal mentiders? Perquè són massa transparents.
2: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

0: El Boreogadus saida i altres peixos de les aigües polars viuen en mars on la temperatura pot baixar per sota del punt de congelació de la sang d'un peix normal. Però com aconsegueixen sobreviure? La clau és que fabriquen unes molècules molt especials anomenades proteïnes anticongelants. Aquestes proteïnes s'uneixen als petits cristalls de gel tan bon punt es formen i impedeixen que continuïn creixent. Així, els fluids corporals romanen líquids, fins i tot en aigües a menys 1,8 graus, la temperatura habitual de l'oceà Àrtic. El més sorprenent és que aquestes proteïnes no funcionen com l'anticongelant d'un cotxe. No baixen simplement el punt de congelació, sinó que actuen directament sobre els cristalls de gel, bloquejant-ne el desenvolupament. És un mecanisme molt sofisticat que ha evolucionat de manera independent en diversos grups de peixos. Un exemple fascinant de l'evolució convergent.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
5: Ai, per fi a casa.
6: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
5: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
7: Avancem junts. Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts.

cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Mil·lèsima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Mil·lèsima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Mil·lèsima, de Freixa Rigau, Campmany.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Pareu bé l'orella.
2: Hola, em dic Hugo. Avui us relataré un poema. Es diu Si ara me'n fos. Si ara me'n fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. Esborraria l'enveja, que porta mals. Esborraria grandeses, de mèrits alts. Però és escrit amb tintes de mal color, del dolor brut, de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un humor més just i net? Potser que tu i jo ni ho volguéssim ben valents. Lletra per lletra, més del nostre reconec. Espero que us hagi agradat i records als meus companys. Adeu.
3: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
2: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys.
0: Notícies en xarxa.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones aquí, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sense

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.
2: Escolta. El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web víctimestrànsit.com. gencat.cat.
3: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
4: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
5: Informa't amb el 972 207 216 o a orbitagironina.cat.

0: fan esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, ric en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, batxata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ara escolteu la història secreta.
5: Doncs imagina.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bon dia. Quan sento parlar a la gent veig molt d'odi i això no és bo per la salut. Sobretot per la salut. Veig, això no pot ser, perquè mentre més odi hi hagi, pitjor aniran les coses. Molt bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
4: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Notícies en xarxa.
2: Que el govern xifra en els 10,8 anys l'edat mitjana en què els infants tenen contacte amb les pantalles. L'executiu tracta de buscar l'equilibri entre els avantatges i els riscos que presenten, uns riscos que ja cataloguen de problema de salut pública. Sílvia Paneque, portaveu.
3: Problemes de visió, problemes d'alimentació, de sedentarisme, per tant, no és només l'impacte psicològic, sinó problemes de salut en general.
2: Basat en l'evidència científica, el govern busca impulsar un marc de digitalització responsable. L'executiu recollirà les recomanacions de la Guia de Salut en una futura llei, això sí, dins les competències de la Generalitat. Una llei que passarà per prohibir la IA a les aules fins als 14 anys, limitar l'ús de les xarxes als menors de 15, pendent de les instàncies europees, i fer obligatòria la lectura d'un mínim de clàssics de la literatura catalana.
3: Volem també que aquestes recomanacions d'aquest informe es traslladin a un marc normatiu i, per tant, d'aquí al març del 2027 es preveu treballar un avantprojecte de llei que reguli tots els usos de les pantalles, insisteixo, en general.
2: El govern considera que amb la responsabilitat individual ja no n'hi ha prou i que l'administració ha de regular l'ús de les pantalles.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: aquí les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ja coneixes l'actualitat. Ara...
2: Per on anàvem?
3: Bueno, crec que hem de donar missatges coherents i, sobretot, ferms.
2: A Difem, si hablamos de mierda y estiércol, tenemos que hablar de estercoleros Diógenes. Estercoleros Diógenes, recogida y venda al por mayor de abono y estiércol de primera calidad. Al potro va al polígono industrial de Mollet del Valle. Estercoleros Diógenes, porque la vida puede ser una mierda.
3: En realitat no he dit fem, sinó ferms, que hem de ser ferms, i això, amic meu, costa d'aconseguir, eh?
2: Doncs no preocupi, jo tinc la solució al seu problema. Vol guanyar-se un adversari? Si està indecis i no sap quin regal fer al seu adversari, la solució està en Funerària Pérez. ¿Te llevas mal con tu suegra? ¿Estás harto de que tu jefe te llegue siempre la contraria? Pues gánatelo y regálale el mejor estuche. Funerarias Pérez, somos el descanso.
3: Disculpi, senyor Molinero, jo li tinc molt de respecte, però no vol dir que tot això se li ha anat de les mans. Crec que vostè se li ha anat al cap, eh?
2: No pasa nada, justo. Que tengo problemas graves de cabeza, un trastorno de personalidad, pues no pasa nada. Basta con visitar psicólogo Don Ramón. Psicólogo Don Ramón, matasano sin titulación. En este caso solo lo podrá encontrar en un sitio, en su sitio. Cierre la cortina que tú se va a tu
4: cariño alegre. Vale.
5: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
6: Brots de ciència, amb Anna Oliver. Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació? I a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats, si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables, que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. La ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
4: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly.

que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: No, aquí no tenim cracs.
2: Aquí no tenim superdotats.
1: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
2: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Notícies en xarxa.
1: El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies, i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
1: Aviam, mouete!

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Els canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat. Menys sal. Sucre. Carn vermella i processada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosch de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
5: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
6: Que bé ens passo. Estem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
7: La Maroteca de la Ràdio.

0: Doncs bé, aquí continuem i a més continuem amb alegria, continuem amb ganes, continuem amb trucades. Amb trucades de, i a més en tenim tres i aquesta seria la quarta. Un moment, un moment. Doncs despenjo el telèfon ara. A aquest moment el l'haig de despenjar perquè us dic, si voleu sortir per antena i em dieu que no, doncs malament. Què dèiem? Què passa, Jordi?
1: Què dius?
2: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Bon dia.
4: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
5: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
4: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa, permets un dia mac. Ara vindran els ais i ulls.
4: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
4: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
4: Molt bé, doncs.
2: És K25.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: És la teva, la meva, la nostra, la de l'Empordà, Ràdio Vila-sacra, la millor...

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Hola, em dic Berta i us vull recomanar el llibre Space Drum, escrit per Eric Quaresma alias Calatros i il·lustrat per Cristina Jorge i editat per Planeta Còmic. Space Drum tracta de que en aquesta història tothom té una segona persona. Hi ha un noi que intenta treure la seva persona però no pot. Us el recomano perquè a mi m'ha agradat molt llegir-lo. M'he divertit mentre llegia. És molt fàcil d'entendre i a més és en format còmic i els dibuixos són molt xulos.
2: Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar el llibre Sakura, la caçadora de cartes, especialment a tots els que us agradin les històries fantàstiques. Està creat pel grup Clamp, que són un grup de 4 dibuixants de mangas japoneses. Es tracta d'una col·lecció de mangas sobre les aventures d'una nena que es diu Sakura Kiremoto, junt amb la seva millor amiga Tomoyo Daidoji. La versió traduïda en català són 12 llibres. La Sakura és una nena de 10 anys que viu a Japó i que es troba un llibre que es diu The Claw a la biblioteca del seu pare. Les cartes que hi havia dins del llibre havien anat volant i apareix el guardià de les cartes de Claw, en Kirobaros. La Sakura té una missió per capturar les cartes acompanyada dels seus amics. El meu personatge preferit es diu Yukito, un amic de la Sakura. En Yukito va néixer el 29 de juny i la seva assignatura preferida són les matemàtiques. Li agrada molt el color blanc. Sé moltes més coses, però no us les explico perquè les pugueu descobrir vosaltres. Espero que us hagi semblat molt interessant.
0: Pendents aquesta hora de...
3: Hem vist el mogollón de policies.
4: Justament, no sé si ara ho sentiu, per sobre la meva posició està passant un helicòpter.
5: Vull dir que la ràdio s'escolta, eh?
0: Departaments de comunicació.
6: Serveis informatius.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
8: Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.

0: millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
1: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Estic llegint el diari La Vanguardia del dissabte i diu: l'Associació Democràcia Real IA presentó ayer una querella en el Tribunal Supremo contra 4 ministros y otros 58 diputados a los que acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida por cobrar del Congreso dietas destinadas al alojamiento, a pesar de disponer de vivienda habitual en Madrid. Llavors la meva pregunta és: com és que en aquests moments aquests dirigents polítics tinguin tan poca vergonya i ens vagin posant la Constitució com a bandera? Sento vergonya de viure en un país així.

0: informació, música, entreteniment.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: Notícies en xarxa.
1: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
2: L'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
3: Per acompanyar-los i cap a la seva salut, no?
4: Notícies en xarxa.
5: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
6: Ep! Sí i no.
7: Cal explicar-ho.
5: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: Ei! És Ràdio Vila.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de l'Escarrac Contingut i Actualitat?
1: Eh?
0: Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
2: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
3: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
4: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
5: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
6: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
7: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: Avui fer conserves a casa és una cosa quasi bé de romanticisme.
3: Josep Maria Blasi.
2: Entre congeladors, llaunes, pots de vidre, hivernacles i vostres atlàntics tenim el que ens avallés tot l'any, plogui, nevi o faci calor. Ara bé, tot i així no està de més que de tant en tant destinem una estona a preparar una conserva d'algun producte per ser consumit més endavant, encara que llavors el puguem trobar fresc. Proposo una conserva de col confitada amb vinagre, que de cara a l'estiu i a la calor que acompanya, a les amanides d'una manera excel·lent. Es tracta d'agafar una col d'hivern i separar-li les fulles. Un cop realitzada aquesta operació, la pràctica tradicional de que es posin al sol sobre un llençol en un lloc ben airejat durant un parell o tres de dies per tal que perdin humitat. Avui aquesta operació es pot fer en un forn amb ventilador o convecció a una temperatura de 80 o 90 graus per espai d'una mitja hora. Un cop aixugada, es talla a tires i es diposita ben comprimida en un recipient de vidre i es cobreix d'una barreja de vinagre i vi blanc en una proporció de 1 o 2 parts de vinagre per 3 o 4 de vi blanc, segons us agradi més o menys el vinagre. Passats uns dies podeu fer servir aquesta col per il·lustrar les amanides més senzilles.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estrells.
0: És Ràdio Vila Sacra.
3: Que sí, que a Ràdio Vila Sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

0: 谢。
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques en l'edat adulta. Ens ho explica la Laura Hurtado.
1: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques, com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
2: Si hi havia un bullying en la infància, tenemos más probabilidad de tener un diagnóstico de dolor de cabeza. Si había un abuso sexual, tenemos una probabilidad mucho más alta de tener obesidad en la edad adulta.
1: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: La ràdio de Vilasacra
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola. Ha estat una sorpresa i ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
8: T'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
9: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
8: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estiguem aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 a l'FM, ara i sempre, la teva veu.
10: Fem salut.
11: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
12: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
10: I parlant d'emocions.
13: 68.
6: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% a Salt. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions,

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: I parlant d'emocions,
1: 87.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: You know, I still can't believe it, but that record went to the number one spot in the country. Now, nobody planned it that way. It just happened to happen. Well, I guess that goes to show you that accidents sometimes turn out for the best. And speaking of accidents, if you don't hurry up and turn this record over, I might run smack into the label. Would you pass me the Band-Aids, please?
1: A la taula i al llit, al primer crit.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
8: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Notícies en xarxa.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
2: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: La xarxa de comunicació local.
5: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
6: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren, en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
2: These are not street gangs.
3: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
1: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
3: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
1: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.
4: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
5: A veure...

el moment de jugar al casino a Sportium Bonès. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Sportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Sportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El midó resistent. Els aliments que ingerim, la manera en la que ho fem i l'entorn, tenen un efecte més enllà de nodrir-nos. Per aquest motiu, quan modifiquem els nostres hàbits alimentaris, ja sigui per vacances, viatges, feina o àpats festius, el nostre sistema digestiu i, en concret, la microbiota, es poden veure alterats. La microbiota és el conjunt de microorganismes presents en un entorn definit. A la ubicada al tracte intestinal se l'anomena microbiota intestinal i és on resideixen la major part dels microorganismes del cos humà. Entre les seves múltiples funcions, en destaca la de defensa enfront a microorganismes nocius, la seva influència en el sistema immunitari i la degradació de toxines. A més, facilita l'absorció de minerals, sintetitza certes vitamines essencials i aminoàcids i permet la digestió de certs aliments, com la fibra alimentària, produint molècules com àcids grassos de cadena curta que alhora milloren la mucosa, la pròpia microbiota, la glucèmia i el metabolisme dels lípids. La composició de la microbiota pot variar segons el tipus d'alimentació i coccions, l'entorn, el consum de certs fàrmacs i l'estil de vida. Un hidrat de carboni que ens pot ajudar a assegurar una microbiota sana és el midó resistent. Els aliments rics en midó com la patata, el moniato, el plàtan mascle, els cereals com l'arròs o el cuscús i els llegums, un cop es cuinen, gelatinitzen el midó perquè les cèl·lules el puguin absorbir més fàcilment i s'aprofiti més ràpid. Ara bé, si deixem que aquests aliments, un cop cuits, es refredin fora de la nevera i posteriorment es refrigerin aproximadament 12 hores, es modifica completament l'estructura d'aquest midó, que es torna resistent al procés digestiu i passa a ser disponible a bacteris, llevats i fongs perquè el puguin fermentar. Es converteix en fibra prebiòtica que alimentarà la microbiota produint àcids grassos de cadena curta i gasos com el butirat, relacionat amb funcions del sistema immune, antitumorals i antiinflamatòries. A l'hora de consumir-lo, es pot fer tant el plat fred com rescalfar-lo, ja que no es modifica el midó. A partir d'ara, deixeu cuinats el dia abans al forn les patates o els moniatos, o bullits l'arròs o les llenties. Refrigereu-los i el dia següent acabeu de preparar el plat que vulgueu. D'aquesta manera, gaudireu dels beneficis del midó resistent i millorareu la vostra microbiota.
3: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.

0: job.
1: Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to

0: folks. Dig. Now that's jazz.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Notícies en xarxa.
3: El govern espanyol limitarà a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i també al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb aquest canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març de l'any que ve, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà en període de proves.
4: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
1: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
2: Cada persona consumeix de mitjana cada any 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Un final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
4: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.
5: You realize this means I no longer have any reason for staying in Paris?
6: You have the best reason in the world. You're going to marry me.
5: Marry you?
6: Well, don't look so shocked.
5: This is the first proposition I ever had.
6: Proposal.
5: If it were only possible.
6: Of course it's possible. Nothing can stop us. You know why?

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: I sóc, i som, pel present i pel futur, independència.

0: Notícies en xarxa.
1: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades a punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta almenys l'informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, Marga Esparza.
2: D'aquesta manera es demana a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 i garanteixin els comptadors a aquestes famílies. Part del cost l'assumiria la Generalitat, una altra part la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
3: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern i que per això doncs, reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
2: Des del 2015, amb la llei catalana contra la pobresa energètica, només es van instal·lar 100 comptadors de llum en 10 anys.

0: potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: 1975 neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat. Canetrock.cat.
1: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé, que el dial n'està ple.
2: Doncs no.
1: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
2: Doncs sí.
1: Doncs aquí és el teu lloc.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
4: I parlant d'emocions...
0: 79.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. Voilà! Déu-n'hi-do!
1: Hola a tothom! To fake en anglès vol dir falsificar. La paraula fake s'ha fet un lloc a la nostra llengua, però no en un sentit tan genèric. Uns bitllets falsificats diem que són falsos, no que són fake. Per nosaltres, l'adjectiu fake serveix per designar contingut falsificat que circula per les xarxes o per identificar perfils falsos, també a les xarxes socials. Tenim un terme concret, el fake news, que són notícies falses o no del tot certes, que normalment també es difonen per internet, a través d'una pantalla que les veritats, com les mentides, corren com la pólvora.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
2: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
1: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors, 649 125 865 o al Josep, 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.

0: especialistasenherencias.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? Especialistasenherencias.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistasenherencias.es. Grup Àries Advocats.
1: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Ràdio Vilassacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vilassacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'en. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
9: Telèfons 972547431 i 615185361.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si volem estar ben sants, ens rentem ben bé les mans.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
3: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
4: Som el que no hi ha.
5: Llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.

0: Continguts en xarxa. La bona 107 cuina.
1: De la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El kimchi. El kimchi és un aliment de la gastronomia coreana. De fet, és el terme que s'usa per a denominar les verdures fermentades. Amb la globalització, hi ha més varietat alimentària i, tot i que s'han deslocalitzat els aliments, alguns de ben interessants han entrat a les nostres cuines, com el kimchi. El kimchi va més enllà de ser un plat coreà catalogat com a patrimoni immaterial de la humanitat. És una tècnica de fermentació ancestral usada des de fa milers d'anys com a mètode de conservació. La verdura fermentada més usada és la col, però de fet es pot fermentar qualsevol vegetal i fins i tot fer les barreges d'hortalisses que més agradin amb espècies al gust. Existeixen unes 200 varietats de kimchi, però la base seran les verdures a fermentar, la proporció correcta de sal segons pes de les verdures usades i una barreja d'aigua amb farina d'arròs. També es pot afegir sucre i utilitzar altres condiments per fer-los més peculiars, com per exemple afegir all, gingebre o pebre vermell, o fer un preparat de salsa picant i deixar anar la vostra imaginació i creativitat. Segons si les verdures es tallen més grosses o més petites, es podrà mossegar o utilitzar com a salsa. El resultat final d'aquest lactoferment de verdures és un aliment d'allò més saludable i saciant, que a més d'aportar fibra, vitamines i minerals a la nostra dieta, enriquirà la microbiota intestinal. El seu sabor varia entre amarg i picant segons les verdures fermentades i el temps de fermentació. La col li dona un sabor més fort, els rabanets més especiats, el cogombre més refrescant i l'all un sabor més profund. El podeu servir com a salsa de plats principals, sense cuinar-lo i afegint-lo al final si es volen aprofitar les propietats de ser un ferment, però també es pot usar per a condimentar altres receptes. També encaixa molt bé afegit amanides o plats d'arròs o llegums, o com a guarnició de plats amb proteïna animal de peix, carn o ous. Podeu provar a preparar aquest aliment tan interessant per afavorir la microbiota intestinal a casa, però si no teniu paciència, busqueu al mercat aquelles marques de proximitat que us ofereixin diferents opcions i escolliu les que no siguin pasteuritzades per tal de gaudir de tots els seus beneficis.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
6: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: I parlant d'emocions...
2: 10.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
4: Un viatge en el temps.
5: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Colera.
6: Colera. Jardins i hortes, cases que van remuntant els faldars de la muntanya, submisos i maternals. Quatre carrers, dues places i blanc com un colomar al cloquer, amb la campana enreixada com un au. La muntanya de la Murtra, a poc les va daurant, amb les flames oloroses que encenen els ginestars. Si en el moll dormen les barques, sobre la pell de la mar, esclaten com flors les veles que el vent no desfollarà. Des del turó de la Baga, amb dos canons apuntant, l'horitzó, que és una cinta, ampla i tensa, tot és blau. Garbet abriga la cala, es llança a la mar cap ras. Llançar, escala muntanya, Port de la Selva s'ajau, amb boirims de llunyania, i Cap de Creus tanca l'arc que les platges encadena des d'un cap a l'altre.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
2: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
1: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
4: El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'espai gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música. 1, 2, 3, 4.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres blinda els accessos de la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. És previst que entrin en funcionament al novembre, quan s'hagi ampliat el centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. De les primeres dues denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros, així ha crescut el cas de l'Agència de Viatges de l'Escala. El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies. Va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable. La cursa dels jubilats gironins per aconseguir plaça a l'Imserso. En 10 minuts s'omplen el 90% dels destins. Les agències de viatges coincideixen que l'oferta és insuficient davant l'allau de demanda i que molts pensionistes han d'optar per destinacions que no volen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
3: D'un estil anem a l'altre.
4: Extra! Extra!
5: Perfecte.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Molt bon dia. Un dels meus luxes hauria sigut tenir algú dels Beatles, clar. Algun objecte o així. Si realment, jo sé amb tota seguretat que aquell objecte ha sigut... es pugui demostrar, però allò que diguis, hosti, doncs vaig ser jo qui ho va aconseguir personalment. Però bé, com que això és una cosa que està ara per ara molt... no està a l'abast, apunta, apunta llista. Help, però no dels Beatles, sinó una versió que van fer les Bananarama als anys 80. Que tingueu molt bon cap de setmana i res, posem aquesta en llista.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.

0: Les vacances d'estiu són un factor de risc per a les persones que pateixen trastorns com l'anorèxia o la bulímia, ja que es tracta d'una època on la rutina canvia i els àpats són menys estructurats. Això se suma al fet que amb la calor portem menys roba i incrementa les activitats a l'aire lliure com anar a la platja. També influeixen els constants missatges sobre preparar el cos per l'estiu, com per exemple la famosa operació biquini o l'exposició a les xarxes socials. És per tot plegat que la doctora Isabel Sánchez, psicòloga clínica de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, insisteix que rebaixar la pressió estètica és un dels primers passos per combatre aquests trastorns.
1: Realment la pressió per la imatge sigui menor, no? Tant a nivell social com a nivell educatiu poder ser crítics amb tot el que arriba d'internet.
0: La clau són les campanyes de prevenció. Aquestes, afegeix, no només haurien de ser durant l'estiu, sinó durant tot l'any, per poder combatre així aquesta malaltia, la qual afecta al voltant del 5% de la població catalana.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a...

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: I parlant d'emocions.
4: 60.

0: Notícies en xarxa. El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
1: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%, seguidament el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
0: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
1: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura, és a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Mancant recursos, i sobretot per part de l'administració.
0: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
1: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.

0: Al centre comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
2: Per tu.
3: I per tots.
2: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Empordà, el debat gira entorn de la seguretat, concretament de la de l'AP7, on denuncien la presència constant de bandes organitzades i, de fet, demanen un pla de xoc urgent. Pere Iglesias, un pla de xoc amb més Mossos i també amb més videovigilància, oi? No sé si em sents?
2: Efectivament, hola, Jèssica. La diputada de Junts, Sònia Martínez, antiga alcaldessa de la Jonquera, ha defensat en la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya una proposta per reforçar la seguretat de l'AP7. Martínez diu, l'AP7 del seu pas per les comarques de Girona s'ha convertit en un corredor de la impunitat. Escolteu, si us sembla bé, una part de la seva exposició davant de la Comissió del Parlament.
3: La pròpia unitat operativa de mobilitat dels Mossos d'Esquadra té identificats un centenar de delinqüents que operen de manera sistemàtica, punxant rodes, roben a benzineres, sostreuen combustible, saben com fer-ho, saben on fer-ho i massa sovint també saben que no passarà res. Però qui en paga les conseqüències? Doncs principalment parlem de persones grans, també de turistes que arriben a Catalunya i que en comptes d'una benvinguda doncs pateixen un robatori. Per tant, això no és només un problema de seguretat, és també un problema de reputació. Les comarques gironines viuen en bona part del turisme i la percepció d'un territori on et roben només creuar la frontera és una realitat que perjudica directament el nostre principal motor econòmic.
2: La diputada reclama més presència policial i un pla de biovigilància. Escoltem les seves demandes i reclamacions d'abans de la comissió parlamentària.
3: Primer, demanem reforçar els efectius de la unitat operativa de mobilitat i la unitat d'investigació especialitzada en aquests tipus de delictes a la P7 gironina, perquè la presència policial sabem que és el primer element dissuasiu. També demanem un pla específic de videovigilància i controls aleatoris, amb implicació també de les empreses de les àrees de servei. Demanem campanyes de prevenció en diverses llengües per alertar els turistes i demanem recursos tècnics i recursos tecnològics pels Mossos d'Esquadra.
2: Certament, a les comarques gironines hi ha una preocupació per aquest tema i la diputada Sònia Martínez se n'ha fent ressò. Demana que les persones que circulen per l'AP7 estiguin segures i que se sentin ben acollides a les comarques gironines.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Els caps de setmana passen coses.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: día. Todo va en continuo. Feliz Natal. Todo va en continuo.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: apatia, angoixa, tristor i fatiga física són alguns dels símptomes més habituals que 4 de cada 10 treballadors han admès patir en tornar a la feina després de les vacances, segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Familiar. Tot plegat afecta el rendiment del treballador i, de retruc, l'ambient laboral a l'empresa. Tomàs Hinojosa.
1: Es tracta de la síndrome postvacacional. Malgrat que no és una patologia clínica, sí que està provada científicament. La psicòloga de l'Hospital de Bellvitge, Olga Jordana, explica que és un trastorn transitori i freqüent en aquestes dates.
2: Normalment es calcula d'uns dies i 2 setmanes. Si és a partir d'aquestes 2 setmanes, veiem que no millora en el temps i fins i tot s'accentua, és possible que darrere d'aquí estem en un altre significat o algun altre motiu, no? Una altra causa, que pot ser sobrecàrrega laboral, una situació de molt digna feina o, per exemple, dificultats per conciliar.
1: Les feines que requereixen un alt esforç mental augmenten el risc de patir aquest malestar. L'expert en benestar laboral, Rafael Jaraba, adverteix que les persones perfeccionistes són especialment vulnerables d'aquest estrès postvacacional.
3: Si determinamos que todo es importante y todo es urgente, entraremos en una situación de bloqueo mental que nos va a impedir rendir y poder sacar nuestro trabajo. Entonces, pues planificar nuestras metas diarias, etcétera, pues nos va a ayudar a hacer esa transición de una forma más agradable.
1: Els especialistes recomanen dormir 8 hores i reservar temps per a l'oci més enllà del treball i insisteixen, la clau no és només planificar les vacances, sinó també la tornada a la feina.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
1: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències

0: continguts en xarxa. La bona cuina.
1: De la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El plàtan. Or sembla, plàtan no és. Quina fruita és? El plàtan és molt apreciat per la seva aroma i dolçor, però a més de ser la resposta a una de les endevinalles més populars, el seu consum aporta molts beneficis a l'organisme. El plàtan és la fruita tropical procedent de la platanera, del gènere Musa paradisíaca. És originari del sud-est asiàtic i de la Índia, on a més de ser considerat un aliment saludable, era una ofrena per a les deïtats. Posteriorment, es va introduir a les costes del Mediterrani i va arribar a les Canàries, on el clima idoni va ajudar que fos el principal cultiu de plàtan per a la península. És una de les fruites més consumides arreu del món, perquè es pot pelar i transportar fàcilment i no requereix l'ús de coberts. A més, es pot trobar al mercat tot l'any. És allargat, de pell groga i polpa més blanquinosa, de sabor dolç pel seu contingut en hidrats de carboni, i tot i ser una fruita amb més calories, no engreixa pas. De fet, tot el contrari, perquè al contenir força fibra, sàcia i evita pics de glucosa a la sang. També és ric en potassi, interessant per a la retenció de líquids, per a la hipertensió i per evitar rampes. Finalment, és font d'altres vitamines i minerals com el magnesi, el fòsfor i els folats. Per totes les característiques esmentades, cal desterrar els mites que el plàtan engreixa, que no és apte per diabètics o que restreny. De fet, com més madur és el plàtan, més sucres conté i més interessant per a esportistes o per combatre la fatiga. I en canvi, com més verd, més ric en fibra prebiòtica que ajudarà en la regulació del trànsit intestinal. Per consumir-lo, el podeu fer cru qualsevol hora del dia, com a snack o com a postres, però també el podeu menjar deshidratat, ideal per endur a la muntanya, o per aportar dolçor a receptes de rebosteria. També en podeu fer gelats o batuts per a l'estiu, però ull, que els sucres seran més assimilables. Oblida't de la falsa creença que el plàtan engreixa i consumeix aquesta fruita dolça, deliciosa i pràctica quan més et vingui de gust.

0: el Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella. Esta vez, ya no...

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer al compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Una entrevista amb un dels grans i de manera especial a una de les seves produccions que ja forma part de la història de la música en català. Parlem del disc Bèstia i parlem, òbviament, d'Oriol Tramvia, que avui visita Actualicat. Abans de tot això, però, volem saludar de manera especial a tres emissores més que ja formen part a partir d'aquesta setmana de la família d'Actualicat. Són Ràdio Sant Esteve, Olesa Ràdio i Ràdio Montornès.
4: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
3: Avui, la setmana que va del 28 de setembre al 4 d'octubre, li donem la benvinguda a la nostra companya Pamela Martínez.
5: Imagineu-vos per un moment que la història de la nostra música és un viatge en tren on cada dia de la setmana baixem a una estació diferent. Aneu còmodes? Posam en marxa la maquinària i arrencam. El nostre viatge comença un 28 de setembre. Ens trobam a principis dels 90 i de cop, a la mateixa andana, hi ha una colla fent palmes i picant de peus. Són els Ai Ai Ai, que el 1991 funden la seva rumba per fer-nos ballar a tots. I si preferiu alguna cosa més íntima, només cal esperar el 2018 per veure com Caim Riba ens presenta les cançons del seu disc Nararai. L'endemà, el 29 de setembre, el vagó s'omple de poetes. El 1975, Ramon Muntaner ens du la seva cançó de carrer i al cap de pocs anys, el 1991, un Adrià Puntí, desbordant de geni, debuta en solitari amb el seu inolvidable Papallà Llarga i... Però no tot són discos. El 2021 ens aturam al Teatre Miquelet de València per rendir un homenatge ple d'emoció al gran Lluís Miquel Campos.

Arribam al 30 de setembre i la festa es barreja amb la nostàlgia. D'una banda, bufam espelmes per l'aniversari de Joan Masdeu, fundador del Whiskins l'any 1974, i recordant com el 1995, els Ja t'ho diré, ens feien saltar amb els seus moviments salvatges. De l'altra, ens posam un poc més seriosos per recordar el 2013, l'any que ens va deixar el bateria i la veu inconfusible de la companyia elèctrica d'Arma, en Josep Fortuny. Aixequem els ànims perquè l'1 d'octubre va carregat de figures de primer nivell. El 1966 neixen dues veus majúscules de la nostra escena, la Nina i la Montse Llaràs dels Bars. Anys més tard, el 2013, els Pets ens fan un regalàs presentant l'Àrea Petita, tot i que el 2022 van haver de dir adeu a un periodista mític que ens va ensenyar a estimar la música de la tele, el gran Àngel Casas. El 2 d'octubre és pura energia jove i fresca. El 2003 neix el talent precoç de Maria Ein. I el 2015 el grup Pantaleó es presenta en societat coronant la seva pròpia reina Victòria. El 3 d'octubre viatgem al passat més clàssic amb el naixement del tenor Gaietà Renom, l'any 1913, acompanyat en el calendari pel cantautor nord-català Joan Pau Giner, el 1947, i la veu de Carraixet Maria Giner, l'any 1962.

0: viatge d'avui amb el 4 d'octubre. Pugen les revolucions. És el dia en què va néixer la cantautora Lídia Pujol a l'any 1968 i també el líder de Mishima, David Carabén, l'any 1971. I si xerram de discos històrics, un 4 d'octubre de 1988, Sant Graït ens feia sacsejar el cap al ritme de rock dur amb els Senyors de les Pedres, mentre que el 2009 els Manel ho tornaven a petar en Parla Bona Gent.
1: Gràcies a Pamela i fins la propera.
2: Notícies a Actualicat.
1: Malauradament, avui tenim un apartat de necrològiques. La banda tarragonina Crim Estàndards del punk rock català i estatal actuals ha anunciat la seva separació indefinida després de publicar mitja dotzena de discos al llarg de 17 anys de trajectòria sobre els escenaris. En un comunicat, els membres de Crim reconeixen que després de tot aquest temps d'activitat ininterrompuda, les exigències d'una indústria cada cop més gran han acabat fent difícil mantenir l'equilibri amb el qual asseguren han desenvolupat la seva carrera. Amb tot, el quartet ha reivindicat els principis d'autogestió, independència i forma d'entendre la música que han marcat la seva proposta amb la qual han arribat a actuar en 22 països. I també, després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, Pelat i Pelut posa punt final a la seva trajectòria. La formació que ha desenvolupat el seu camí musical entre 2016 i 2026 ens diuen adeu, encara que nosaltres preferim dir fins sempre.

0: aquesta nit. L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda amb Roberta Fernández.
2: Comencen a escalfar-se els motors per al cap de setmana del 25 al 27 de setembre. Arriba un cap de setmana ple de música en directe i cantada en la nostra llengua. Agafeu llibreta i bolígraf que fem la volta al mapa amb dades confirmades punt per punt. A Catalunya la festa se centra a Barcelona amb les festes de la Mercè, però també s'estén per d'altres comarques. El divendres 25, l'avinguda Maria Cristina de la capital obrirà el foc amb Maria Jaume a 8:45 del vespre. Agafaran el relleu els Amics de les Arts a 10:00 de la nit i tancaran els Catarres a partir de la mitjanit. A la platja del Bogotà hi sonarà el pop de Sexeni a 9:45 i la gresca de Búhos a 12:00 de la nit, mentre que a l'escenari BAM de la plaça de Catalunya les Testarudes portaran els seu escà a 11:45. Fora de la capital, la Marta Xanti actuarà a la plaça del Casal de Vallromanes a 7:00 de la tarda i la sala El Torín d'Olot acollirà el concert de Sergi Carbonell a 9:00 del vespre.

l'endemà dissabte, dia 26, al Bogatà i rebrà les veus d'Al·lèrgiques al Polen a les 8 del vespre. El directe festiu de la Pegatina a 2:15 i la Gresca d'Esvetlana a 2:15 de la matinada. El vam tindrem minibús intergalàctic a 2:15 i la valenciana Sandra Montfort a 2:15 de la matinada. Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, la mítica companyia Elèctrica d'Arma farà tremolar la sala Las Vegas a 2:15. Tanquem a Catalunya el diumenge 27 a Barcelona amb el duet Arar a 1:15 del migdia a la fàbrica Estrella Damm i les Habaneres de Gairó a 1:00 del migdia a la plaça de Can Fabra. Anem cap a les Illes Balears. La música sonarà forta a Menorca el divendres 25. La mítica sala Escaustra d'en Mahó obrirà les portes a les 9 del vespre per al concert del Petit de Caladil, que portarà el seu pop metafòric a l'illa.

0: Finalment, al País Valencià, la música d'arrel i la festa seran les protagonistes a la Marina Baixa durant les festes majors d'Altea el diumenge 27. La Muixeraganga del Campello oferirà les seves torres humanes i balls tradicionals a una del migdia a la plaça de l'Església. I a la mateixa hora, a 1:45 de la matinada, l'orquestra La Pato farà ballar la barranca popular amb el seu repertori festiu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Avui aquí, a Actualicat, en rebem, després d'uns quants anys, de nou la visita del cantautor, actor, Ràdio Oriol Tramvia. Oriol, moltes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres a Actualicat.
3: Gràcies a vosaltres per fer-me cridat i per recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Avui, de manera especial, tenim a l'Oriol amb nosaltres, degut que està commemorant els 50 anys de la sortida del disc Bèstia l'any 1976 i també perquè farà una actuació el proper 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarius, al CAT de Barcelona, el 2 d'octubre, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. Oriol, com te sents tornant a pujar a un escenari com el del CAT per celebrar una data tan rodona?
3: Doncs mira, ple de responsabilitat en el sentit, no hi ha que jo estava molt tranquil, però va venir, perquè pràcticament jo faig molt poquetes coses ja. Jo ja tinc una certa edat, o sigui, si fa 50 anys vol dir que en tinc, pues mira, 76. Aleshores jo ja faig molt poquetes coses, però va sorgir una oportunitat i em van venir a veure i m'ho van deixar molt bé i no he pogut altra cosa que agrair-los i dir-los que sí. Això concretament és, això com molt bé tu deies, un concert de celebració d'aquests 50 anys de la Bèstia, on vindran una colla d'amics i de gent que faran un tema o dos que jo hagi fet, o sigui, els temes de la meva discografia, diguem-ne, i hi haurà qui tocarà la guitarra sol, hi haurà grups, hi haurà gent, no sé exactament si tots faran música, també suposo que hi haurà gent que recitarà algun poema meu o alguna cosa o tal. M'agradaria dir-vos que entre altres hi ha el Mario Gas, la Vicky Penya, el Roger Mas, els de la Via, el Pepino Pasqual, el Caim Riba, el Xumi, el Ramon Beguer, o sigui, molta gent. Tot això començarà a les 8 de la tarda i serà presentat per la Mònica Van Campen.
2: Oriol, com definiries el moment vital i musical en què et trobes ara mateix, 50 anys després d'aquell esclat inicial?
3: Bé, jo pràcticament us estava dient que jo pràcticament no estic en el mercat. Això, diguem-ne, és com si estigués retirat en un asil i llavors em donen permís per sortir un dia i fer això concret, perquè no estic en el mercat. Jo em vaig, sortosament em vaig poder jubilar amb una paga molt senzilla i molt petita, però que ja em va bé i no estic al mercat, o sigui, no tinc, ara conservo molts amics, conservo el grup, conservo moltes coses, però jo estic, diguem-ne, jubilat. No desitjo res, ni espero res, ni i miro el passat amb molt de carinyo. Molt content d'haver-hi estat, i el que em quedi per viure, tranquil·lament rodejat dels meus i de la meva gent.
2: Ens en remuntem a l'any 1976. Què significava ser una bèstia a la Catalunya de la Transició i també com va néixer aquell disc icònic?
3: Bé, això va ser perquè jo ja havia estat al grup de folk. Jo vaig començar en el grup de folk, després vaig tenir que anar a fer la mili, que la vaig ser a Ceuta, precisament, mira, d'aquests dies que està tan de moda, i després quan vaig tornar ja em vaig posar, s'havia inaugurat el Celeste. Allà em vaig retrobar amb una gent que ja coneixia, amb el Rafael Moll, que desafortunadament ja no està amb nosaltres, amb el Víctor Jou i amb gent, i llavors vaig començar a tocar allà, i amb el primer Canet Rock que es va fer, també va ser-hi, i ja em van trucar de Dixa per gravar un disco, i l'únic dubte que hi havia metafísic era si jo ho volia fer amb estudi o el volia fer en directe, però jo vaig decidir, jo ja ho tenia clar, que el volia fer en directe. Llavors això va ser gravat al Celeste. Durant tres dies vam estar allà registrant-ho tot, i després vam fer la tria de temes. El Bestia va néixer així. Jo li va posar Bestia perquè era una cançó curta, amb molta trempera, però jo en el moment de fer el disc no sabia com es diria el disco. I aquest disc va funcionar molt bé, la gent li va fer molta gràcia, em va donar a conèixer, però jo el que volia era fer un disc en directe per tal de donar testimoni dels temps que estàvem vivint. Penseu que en aquell moment el s'acabava de morir Franco, eren uns temps plens d'esperança amb que les coses anirien d'una determinada manera. Després alguns van dir que sí que hi havia anat, i d'altres van opinar que no hi havia anat. Però això ja és farina, això és un altre tema. Però jo ho vaig fer amb aquesta intenció, de donar testimoni del que passava a Barcelona a l'any 76.
2: Bèstia va ser un abans i un després pel seu estil directe, provocador i barreja de rock i teatre, podríem dir. Quan el vas enregistrar, eres conscient, a més de que estaves fent història en la música en català?
3: No, de cap manera. Jo no vaig ser conscient de res, no. És més, si m'ho haguessin dit que al cap de 50 anys ho estaria celebrant en un concert, el Tradicionarios li hagués dit de tot menys amic. No m'ho esperava gens. No, és que jo crec que aquestes coses, un fa les coses i després te n'adones del que ha passat i tal, però un fa les coses d'una determinada manera, no ho fa amb ànim de marcar una fita o de passar la història o de... No dic que això m'hagi passat a mi, però vull que Colom va descobrir Amèrica i després un cop va estar allà va fer l'estratègia, primer fas la cosa i després dius hosti, pues mira que bé que ha anat això. Doncs va ser una mica això, però no, conscient no ho era, de veritat, realment no. I... Sempre no he sigut mai massa conscient, sempre he sigut un home d'acció més que de reflexió.
2: I Oriol, si escoltes el disc avui dia, quines emocions et desperta? Són igual de rebel de fa 50 anys?
3: Ara? Uh-huh. No, igual no. O sigui, sóc jo amb la ingenuïtat dels 23 anys o 24 que tenia, però no els tinc, i llavors hi ha moltes coses que no les faria igual ni molt menys, però m'hi reconec. O sigui, jo ho he fet, ho entomo, sóc així, però no penso igual, he canviat, no crec que fes una cançó ara que es digués Bèstia, que sóc com una bèstia, més aviat diria jubilat, que estic jubilat. No, això és una acudit barat. Però vull que no, sóc el mateix, però tinc una altra manera de pensar, sí.
2: Doncs bé, estem celebrant aquests 50 anys de la sortida d'un disc icònic dins de la història de la música de casa nostra, Bèstia, que va realitzar en aquell 1976 en directe l'Oriol Tramvia. Recordeu també que, com dèiem, el proper 2 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Oriol Tramvia actuarà al Tradicional Missionarios, al CAT de Gràcia, i com abans ell mateix comentava, amb un munt d'amics i amigues, no, Oriol?
3: Sí, sí, sí. Sí, això de fet no és cap reconeixement, si t'hi fixes. O sigui, nosaltres el que fem és una festa. És una festa de dir, mira, el que vam fer quan érem joves i tal i qual, llavors... Però el concepte és de festa. Llavors aquesta festa, doncs això, començarà a les 20, ho presentarà tot la Mònica Van Campen, i esperem que vingui molta gent i que s'ho passin bé, perquè serà... com les galetes, això, variades, o sigui, hi haurà molta gent de diversos camps.
2: Sabem ben segur que estarà ben recolzat aquest dia l'Oriol Tramvia al CAT. Oriol, gràcies un cop més per haver-hi visitat aquests micròfons, els d'Actualicat, i et desitgem, dins de la teva jubilació, el millor possible de totes les coses que segur que encara han de venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: notícies a Actualicat.
1: Quimi Portet, que la setmana passada va tancar l'edició 2027 del Mercat de Música Viva de Vic, ha anunciat a través de l'ACN que després de 8 anys sense treure disc, confia poder-ne publicar un de nou l'any vinent.
2: Bueno, el fet de tenir 130 cançons a la meva carrera en solitari ens permet triar, remenar una mica, no? Sempre anem canviant cançons, agafem aquesta altra. Disc nou no en tinc des de fa temps, i la veritat és que espero l'any que ve treure'n un. Tinc un disc mig embastat, que si Déu vol, doncs durant el 2027 el trauré, si tot va bé.
1: En aquest sentit, Quimi ha explicat que té moltes músiques que ja li funcionen, però admet que allò que més li costa de fer són les lletres.
2: Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres constantment. Actualment, no puc negar, i ho he dit sempre, que quan vas fent anys costa més trobar el moment d'escriure i lletres que et motivin. Músiques em van sortint sempre, en surten molt, perquè és un joc, hi ha una part purament lúdica en el gravar cançons sense lletra, que això surt sempre, i en el meu cas sempre m'ha sortit.
1: El 2027, doncs, ens portarà nou disc del músic, guitarrista i cantautor Quimi Portet.

0: estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Algunes novetats discogràfiques aquí a Actualicat. Comencem a Sant Cugat del Vallès amb la cantautora Aina Rabassa, que ens presenta la seva primera cançó, Érem Roselles. En destaca per la seva lletra poètica i una melodia que evoca tendresa i també nostàlgia.

formació que també ara comença com a tal, Columba. La cançó que ens fan arribar és Udols, amb lletra i música de Martí Ferrer Argemí, està inspirada en la sèrie francesa El Col·lapse. L'única

és el torna per a la Meritxell Neddermann, que el pròxim 16 d'octubre treurà el seu nou disc, que portarà per títol Clàssic Electrodrama. Mentrestant, ens deixa aquest tas. Mira'm, un crit a fer callar el soroll exterior per entregar-se per complet al present.

Gavina.mp3 torna amb Sortir a buscar-te, avançament del que serà el seu segon disc, que sortirà al febrer de 2027. Sortir a buscar-te ha estat produït per Joan Pons, el petit de Caleril. Gavina.mp3 inaugura una nova etapa.

My Halis portant temps girant, però com a grup de versions. Ara han decidit ensenyar-nos el seu primer tema propi, Ballo sense tu. Així sonen els biguetans My Halis.

Hem d'aprendre a cuidar els petits detalls. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Brou amb la seva nova proposta després de Malasua. El títol d'aquest nou avançament de colors. Amb ells us deixem. Amb ells acabem les novetats d'aquesta setmana.

0: a Actualicat.
1: I una darrera notícia que volem destacar avui des d'Actualicat. El tema Sanit i és dia de la mallorquina Júlia Colom ha estat escollida millor cançó en la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó, que es va donar a conèixer aquesta passada setmana en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. El jurat n'ha destacat la composició, la instrumentació, la sonoritat i la interpretació, així com la capacitat de la peça per transmetre un estat d'ànim i un anhel assistencial. La cançó forma part del disc Paradís de la mallorquina del 2025, el segon disc seu. El guardó va néixer amb l'objectiu d'homenatjar Marc Lloret, teclista i membre fundador dels Mishima i del Festival Pop Art, així com director del Mercat de Música Viva de Vic durant 13 anys i que ens va deixar al febrer de l'any 2025. El guardó ha rebut 150 propostes en aquesta la seva primera convocatòria.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: És tardor, temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
5: Notícies en xarxa.
6: A Catalunya és on hi ha més desnonaments de l'Estat. L'any passat se'n van registrar més de 6.800, un quart del total nacional, tot i que la diferència amb Madrid no és de 5 a 1, com diu Ayuso, ja que en van registrar uns 2.200, un terç dels efectuats a casa nostra. Tot i que la diferència amb Madrid no és de 5 a 1, com diu Ayuso, ja que en van registrar uns 2.200, un terç dels efectuats a casa nostra.
7: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido.
8: Y que estaba en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado, chao pescado, chao pescado, chao pescado, chao pescado.
9: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
10: Ai.
11: Ai.
10: I ara? Ah!

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: partir del 65 abaixem el ritme. A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Cunès.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
2: Tanca els ulls. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.
6: Bé. Ràdio Vila-sacra.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fa.

0: És divendres! Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
2: Ara.
1: Una manera nova de sentir la teva ràdio. Dins teu.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: informació, música, entreteniment.
1: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: És divendres! Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: guess I'm a bad liar.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: però qui és tot aquest escàndol?
1: No hi és enlloc, l'he buscat per tot arreu.
2: Normal, no la troba qui vol, sinó qui sap.
3: Què?
2: Parlem de Ràdio Vila-sacra.
4: Al cor de l'Alt Empordà.
3: Uau!
5: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
6: Som el que no hi ha.
7: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
8: ¿Qué te han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy Joe.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.

0: 4. 4, 3, 2, 1.
1: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
2: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre La meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: Ràdio Vila-sacra és el que és.
2: Un, dos, tres, raona un cop més.
3: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és de... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes?

0: Notícies en xarxa.
1: L'economia espanyola manté el pols i entre abril i juny creix un 0,7%, una dècima més que el primer trimestre de l'any. Es confirma així la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística i ho fa gràcies a l'impuls de la demanda interna, al consum de les famílies i la construcció. De fet, el consum de les llars creix el doble que la taxa general pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i per sectors és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6%, en línia amb la previsió del govern espanyol de tancament de l'any.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Ei! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la societat d'autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: cara por si dos narices hay, repello.
1: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
3: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
5: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
6: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
7: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
3: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa, a Vila-sacra.

0: No t'ho perdis.
1: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
2: Escolta, què celebrem?
3: M'encanta la festa!
2: I què celebrem?
3: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

0: I parlant d'emocions,
1: 52.
2: Digui.
3: Jo crec que l'error seria demanar a tots els militants... Sí.
2: No, digui.
3: Digui.
4: Un bucle.
2: No, en aquest sentit...
3: No, que se'm faria estrany que un partit... Digui.
2: Ja ho sabem això les dues, eh?
5: No, eh? Bromites, no.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
8: Els caps de setmana passen coses.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Passa-les ara, que es pinta la cara.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
6: És maco, això, eh?
7: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
8: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: informació, música, entreteniment.
1: Per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
3: Punt i final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
4: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
5: Notaràs la diferència.
6: Esta noche, hágame un favor. Quédense hasta el final. Quédense hasta el final porque hay una gran sorpresa.
7: Consejos para llegar a la segunda juventud. Con mucho brío caminarás y no te olvides, de vez en cuando, un cha-cha y una rumbita te marcará.
8: Toma ya. Palabras sabias.
7: A mí las rumbitas me encantan.
9: Toma, Jeroma. Pastillas de goma que son palatas.
10: Estén muy atentos, sobre todo a la voz.
11: Hazlo tu mi fío, hazlo tu mi hazlo, japonés.
12: Uy, yo siempre me
13: Grabamos con Fernando Esteso y a Ramón en Pechugonen, cantada en alemán.
10: Vamos con ella.
12: De Ramón en Pechugonen, mi zapato cuando vengo. Ramón en mi love.
10: Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
4: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja. No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
4: Vila-sacra sense... Punxero FM.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
6: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo, música amb el Cirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
5: Informa't a club65.es.
7: Pareu bé l'orella.
8: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
9: Amb Immobiliària Espígol.
8: I per què els vas escollir?
9: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
8: Entra a espígol.com.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, batxata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: escoltes Ràdio Vilasagra perquè és la més maca.
1: Som creadors de contingut. Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Notícies en xarxa.
1: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
2: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
1: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
3: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen.
4: Agència Catalana de Notícies.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, companys i companyes. És temps de sendes, d'obrir nous camins, de recórrer-los, de fer el badoc, de gaudir del camí, més que no pas arribar al destí final. Som un programa de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Cada setmana us fem tres propostes, però primer, el que hem de fer, lògicament, és presentar-les en el nostre sumari. El temps sembla haver-se aturat en l'indret que avui recorrerem. És a les Guilleries, un municipi que va ser anegat en part per un embassament i que no té un nucli urbà ben definit. Susqueda. En Joan Llinàs, d'Atri Serveis Culturals, ens proposa endinsar-nos a la Vall de Fornils, un d'aquests meravellosos culs de sac que tenim al país i que ens encanta visitar. Avui tenim un programa molt de les Guilleries. El Xavi Tió, a la secció de senderisme, ens porta fins a un dels 100 cims de la FEC, les Roques del Rei i el cim de Goteres, des de Sant Salvi de Cladells, un convent franciscà que es troba a Santa Coloma de Farners. I seguim voltant per Romania, amb l'Àngels Masquer. El pla d'avui és molt relaxant. Recorre amb un vaixell els calmosos meandres del riu Danubi, a la regió d'Oltènia, fronterera amb Sèrbia. També descobrirem altres elements patrimonials i, sobretot, nyam-nyam, la gastronomia romanesa. Anem al gra, que la palla va cara. Ens acompanyeu en tot aquest recorregut del nostre programa d'avui? Doncs va, que marxem.

0: Roca i aigua han marcat el compàs d'un petit municipi de les Guilleries, força allunyat de les grans vies de comunicació. La roca el marca perquè, al nord, una gran muralla natural, el Cingle del Far, tanca completament el terme. I l'aigua, perquè la construcció d'un embassament sobre les aigües del Ter, l'any 1958, va engolir el futur d'un poble ja documentat de feia més de 1000 anys. Parlem de Susqueda, un municipi de la comarca de la Selva que, arran de la construcció de l'embassament del mateix nom, va quedar orfe de nucli urbà. Dels gairebé 1000 habitants que havia arribat a assolir al segle XIX, avui en manté poc més d'un centenar, escampats al llarg de 50 quilòmetres quadrats. A Susqueda avui només hi ha un petit punt de concentració de serveis, Sant Martí Sacalm, arremolinat al voltant de l'església homònima. La resta són masos, molts d'ells abandonats. Ermites, santuaris, un castell, molins i, com a principal signe de vitalitat, una petita urbanització. Un municipi molt peculiar, que descriu així en Joan Llinàs, historiador, arqueòleg i director de projectes d'Atri, Cultura i Patrimoni.
1: Susqueda tenia dues parròquies, que era Sant Vicenç de Susqueda, que és la del poble antic, i Sant Martí Sacalm, que és una altra parròquia. I Sant Martí Sacalm sí que també hi ha poques cases al seu voltant, i és on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament. Aleshores, el municipi ha quedat mig partit pel pantà. Al sud hi ha el que s'hi diu el veïnat del Coll, que se'n diu, i al nord hi hauria doncs tota aquesta part de Sant Martí Sacalm, el veïnat de Fornius, i a sobre doncs els cingles o el veïnat del Far.
0: I el que ja no hi trobarem és l'antic poble de Susqueda, que, com passa amb la veïna Sau, va ser engolit per les aigües. Encara podem veure fotografies del Susqueda de finals del segle XIX, format aleshores per dos barris. El de baix, al voltant del riu Ter, era conegut com el Ramadal, i el de dalt, la Sagrera.
1: Hi havia el poble de Susqueda, un petit nucli urbà que estava format com per dues barriades, una que era més enlairada, que era allà on hi havia l'església i les cases al voltant de l'església, i llavors n'hi havia una altra, just a tocar del riu, on hi havia un pont de pedra molt maco, i que en deien el barri del Ramadal. I aquests dos barris doncs formaven el que era el nucli de Susqueda, allà on hi vivia doncs la població aglomerada, diguéssim, i tot això va quedar negat pel pantà.
0: Però parlem del present. A Susqueda hi ha avui altres llocs prou interessants de veure. Des d'Atri Cultura i Patrimoni, que és una petita empresa d'investigació arqueològica, arquitectònica i patrimonial, i que també fa serveis culturals i turístics i visites guiades, s'hi apropen. Ho fan a través de dues rutes. Una ens porta cap a la vall de Fornils, que reposa sota el cingle del Far, una mica a l'oest de Sant Martí Sacalm.
1: A partir d'unes pistes que hi ha, doncs, tendències en aquest veïnat, que està format per uns quants masos, el Roure, la Triola, les Gleies, la Coma, hi ha tot un seguit de masos escampats, i a Sant Pau, que hi ha una ermita, bueno, una capella dedicada a Sant Pau, també hi ha un molí, el molí del Roure, i després les restes del castell medieval de Fornils. També hi ha una altra ermita en ruïnes, que és Sant Pere, prop del Mas de les Gleies. Són masos absolutament escampats, des d'un punt de vista natural, també molt ben conservada, pel fet aquest que és una espècie de cul-de-sac. No és una zona de pas ni molt menys, és d'escrutament, s'ha preservat una mica de totes les transformacions que estem acostumats a veure en moltes parts del país, no?
0: De tot aquest entorn en destaca, doncs, el castell de Fornils, documentat ja al 1177 i que actualment és en procés de recuperació. D'una altra banda, el molí del Roure, abandonat i en mal estat. I els masos, d'origen molt antic, de l'edat mitjana. Aquests són, recordem-los, el Roure, la Triola, Puigalí, la Coma, la Masó, les Gleies i Can Sant Pau, una llista d'edificacions disseminades de la vall de Fornils i que tenen una sort desigual en el moment present.
1: Són masos, tots ells molt antics, estan documentats des de l'edat mitjana, o la majoria d'aquests masos, però no n'hi ha cap que destaqui per sobre els altres, sinó que tots tenen el seu interès, eh? El que passa que n'hi ha alguns que estan abandonats, malauradament, d'altres no, s'han restaurat i són propietats particulars, i no són visitables, tampoc, perquè són propietats particulars. Però, bueno, estan en el paisatge, formen part del paisatge, que és un paisatge que no ha canviat pràcticament gens des de fa molts i moltes dècades. El conjunt és molt interessant. No n'hi ha gaires, no. És un poblament molt escampat i no és dens, Són masos tots molt antics, o d'origen molt antic la majoria, i que n'hi ha pocs. I, malauradament, ja dic, molts estan deshabitats.
0: La vall de Fornils s'orienta de nord a sud i la seva espina dorsal és la Riera de l'Om, que neix a les costerudes capçaleres prèvies a la cinglera del Far. A la riba esquerra, enlairat una bona colla de metres, l'ermita de Sant Pau, culminada per un petit campanar d'espadanya, n'és un dels punts més destacats.
1: Sant Pau sí que és un lloc que abans s'hi podia arribar fins i tot amb cotxe, amb certes restriccions, però s'hi podia arribar amb cotxe. Ara, doncs, l'Ajuntament ha restringit molt el tràfic rodat en aquella zona, cosa també comprensible, tot s'ha de dir. I Sant Pau és una capella que hi ha al costat d'un mas, que és a Can Sant Pau, relativament a prop del castell de Fornils, i que des d'allà es veu el castell. Des d'aquella esplanada que hi ha a l'ermita es veu el castell al fons.
0: I ara pugem en alçada. Un altre punt destacat d'interès de Susqueda és el Santuari del Far. Des de Sant Martí Sacalm, una gran paret de pedra de més de 300 metres ens hi barra completament el pas motoritzat. A peu sí que hi ha un seguit de passos que permeten accedir-hi.
1: Està clarament diferenciat de la resta perquè hi ha els cingles. Aquells cingles tan espectaculars que són 300 metres en vertical, pràcticament, i hi ha accés directe a peu des de Sant Martí a través d'uns corriols que s'anomenen graus, que es permeten salvar el desnivell, però només a peu. Llavors, si has d'anar-hi amb cotxe, has de donar la volta per darrere. Has d'anar a agafar la carretera que va de Sant Esteve d'en Bas a l'Esquirol, a Rupit, i aquella carretera té un trencant que va al Far. S'hi pot arribar amb cotxe, també. Allà tens el santuari, va, i més que és un santuari, perquè està dedicat a la Mare de Déu del Far, que hi ha la talla gòtica de la Mare de Déu, i el que té és que té unes vistes espectaculars, lògicament, el lloc és un lloc espectacular. I si el dia és clar, doncs realment és molt recomanable d'anar-hi.
0: I a l'altre extrem del municipi de Susqueda, anant cap al sud, un altre santuari, el de la Mare de Déu del Coll, que centra un agrupament de cases una mica més modernes. En Joan Llinàs explica que des d'Atri fan una altra ruta guiada que hi arriba.
1: A Susqueda tenim una altra visita cultural, és una ruta cultural que també agafa la Susqueda, d'Andolers i Trabucaires, el cor de les Guilleries, que agafa els municipis d'Osor, que és un municipi veí, i Susqueda. Llavors s'agafa Susqueda perquè anem al veïnat del Coll, que és el que està al sud del Pantà. I allà al veïnat del Coll hi ha el santuari del Coll, que és una església romànica molt maca, i que allà forma part d'aquesta ruta.
0: Sigui, doncs, la visita a la Vall de Fornils o bé la ruta cultural dels Trabucaires al cor de les Guilleries, Atri proposa un munt de visites i rutes culturals guiades per la selva i les comarques veïnes per fer descoberta del seu patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. És l'especialitat d'aquesta petita empresa que en Joan Llinàs ens descriu.
1: Som una empresa familiar, som historiadors, arqueòlegs i documentalistes, i tenim dos vessants, no? Un seria el servei més tècnic, més arqueològic, treballs de les excavacions arqueològiques, investigació, estudis històrics, estudis d'edificis, etc. I llavors tindríem una altra part de serveis culturals i turístics. Aquests productes de turisme cultural els fem nosaltres mateixos i som nosaltres els que expliquem a la gent, que els nostres clients, a la gent que ens els agafa, directament anem a fer la visita, anem a fer la ruta de descoberta, anem a fer la visita, i nosaltres mateixos, arqueòlegs i historiadors, a partir de la nostra experiència o a partir de la nostra feina, del nostre coneixement que tenim després d'haver-hi treballat tota la vida, fem la visita aquesta.
0: Rutes guiades de petit format, molt interactives i que poden ser també fora de catàleg, a demanda i personalitzades. En Joan ens remet a dues webs, atri.cat i experiencesculturals.cat. Entreu i remeneu, i tot remirant hi trobareu Susqueda, un municipi que sembla amagar-se entre les cingleres i l'embassament, un conjunt d'edificacions molt antigues, protegides pel verd, per l'aigua i pel silenci.
2: Sendes.
0: Doncs és temps de fer una mica de senderisme. Vam deixar enrere, ja ho sabeu, la setmana passada, la senda de los contrabandistes, 7 capítols diferents. I, Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Amb què ens sorprendràs avui? Perquè estàvem tan ben acostumats aquestes últimes setmanes, aquesta ruta fantàstica entre les valls de Bidassoa i Baztán.
3: Ah, això mateix.
0: Ens hem airejat per terres atlàntiques.
3: Deixem els contrabandistes del Bidassoa i retornem a les nostres terres per anar a descobrir una raconada insospitada i un cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial.
0: Uh-huh.
3: Recordeu, el projecte dels 100 cims és aquesta proposta de la FEC, que l'any que ve farà 20 anys, per conèixer el territori tot practicant l'excursionisme, i el que es tracta és d'assolir 100 cims d'entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, i que són els cims més significatius en tots els aspectes, no només per l'alçada o la bellesa, sinó també per la visió panoràmica i de l'entorn geogràfic, com és el cas d'avui. Perquè us proposo anar cap a les Guilleries per enfilar-nos a les Roques del Rei. Unes penyes visualment molt atractives, situades en un entorn preciós i amb bones vistes, i després acabar d'enfilar-nos a l'alçada màxima d'aquells contorns, que és el cim de Goteres. Malauradament, quasi sense vistes, tot per uns paratges corulls de castanyers, pinedes i suredes, al sector més oriental de les Guilleries, situat entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.
0: Doncs vinga, ganes, eh? Perquè les Guilleries és un territori que ens encanta. Anem a començar la ruta, vinga.
3: Doncs anem a començar a caminar a l'antic monestir franciscà de Sant Salvi de Cladells, avui remodelat i reconvertit en espai per celebracions d'esdeveniments. I arribarem per una pista d'uns 2,5 km, en molt bon estat, que s'inicia prop de la sortida 217 de l'eix transversal. I el que fem és que, des de l'aparcament de Sant Salvi, iniciem la caminada cap al nord per una petita pista secundària que s'ha enfila fort per entre una sureda en explotació i que després es converteix en sender fins a sortir a la pista principal del Vilar. Ja més planers, ara ens adrecem cap a la propera masia, però sense arribar-hi, perquè a l'alçada dels Camps del Vilar agafem una pista a l'esquerra que, d'entrada per pineda adulta, ens va remuntant suau fins a assolir un petit serrat on fem un colze de 90 graus just al punt on hi ha la pedra dels Evangelis, aparentment un petit menhir amb unes inscripcions, però en realitat és una fita natural d'un metre i mig d'alçada amb les inicials dels propietaris de les finques que marcava, i alhora també partió dels termes de Sant Hilari i Santa Coloma, i per tant també dels bisbats de Girona i de Vic. Bé, si hem pujat fins aquí pel Soleil, el darrer tram per un alzinar de sureres acompanyat de brucs i arbossos, sempre per terreny de sauló, aquí girem a nord-est per la mateixa pista, canviem de vessant i també radicalment d'ambient per posar-nos en un entorn molt més frescal i humit, on predominen els castanyers. Al següent trencall tornem a pujar fort i ens posem al regadiu de Cal Rei, és una finca de la propera masia de Cal Rei, és la masia que dona nom a les penyes que tenim davant i que són el proper objectiu, les Roques del Rei, unes roques d'arenisca rosada, i que les veiem encinglarades, sobresortint per sobre del bosc un bon centenar de metres, il·luminades pel sol de migdia. Un altre tram planer després ens du a passar per sota les Roques del Rei, que deixem a la dreta, fins a la darrera pujada forta de l'excursió, que ens remunta a una zona de plantació d'avets al voltant de Can Cigala. És una petita masia en rehabilitació, i el que fem és passem a tocar de la casa i per entre camps de plançons d'avets de totes mides, segurament per ser venuts en fires de Nadal com la d'Espinelves, anem a buscar un senderó que ens acaba de pujar quasi al capdamunt de les Roques del Rei, en un punt on tenim un bon mirador penjat d'una penya cap a la banda de mar, des d'on veiem Santa Coloma de Farners, més enllà veiem el massís de l'Ardenya, a tocar de Tossa i de Lloret. Més avall veiem la serralada del litoral, alçada del Mont Negre i del Corredor. I completament a sud destaca, més proper això sí, el turó del Castell de Montsoriu, entre Breda i Arbúcies. Bé, des d'aquest primer mirador acabem d'anar planers fins a l'extrem de Ponent, on hi ha el punt més elevat de les Roques del Rei i una gran creu metàl·lica arran de timba sobre les roques vermelloses, acompanyades amb algun pi al capdamunt. És una balconada que ens dona unes vistes magnífiques cap al Montseny, on destaquen clarament els castellets de les Agudes, veiem també el Turó de l'Home al costat, i al costadet vendeix cap a la dreta el massís del Matagalls sobre el Viladrau. A ponent veiem els afores de Sant Hilari Sacalm, ja més propers, entre grans plantacions d'avets, i cap al nord destaca el cim de Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, que és el sostre de les Guilleries, a sobre d'Osor, i aquí, des d'aquest cimet, desfem, per continuar el camí, desfem el camí fins a Can Cigala i per darrere la casa, altra vegada a nord, anem pujant entre més planters d'avets per anar a buscar de nou una castanyeda a la capçalera del Sot de la Mina. Aquí el que fem és girem 180 graus i ara, planers, fem una anada i tornada que ens puja al cim de Goteres. És l'alçada màxima de l'excursió, malauradament sense vistes pel dens bosc de castanyers i de pins. Si ens hi fixem bé, però, podrem entrellocar una mica la cinglera del Far, ben bé al nord, i encara que ens enfiléssim al capdamunt del gran vèrtex geodèsic que hi ha al cim, no guanyarem vista perquè no sobresortim de les copes dels arbres. Bé, desfem el trosset de camí que ens ha dut al cim i comencem a baixar cap a sud, fent ziga-zagues per les múltiples pistes d'explotació de la castanyada de Cal Rei, fins a desembocar força enllà, altra vegada als camps del Vilar, i ja només haurem de desfer el tros de camí comú de l'anada, que ens retorna al monestir de Sant Salvi. És un edifici de finals del segle XVII on recomano, si és obert, fer un cop d'ull al pati central entre porxos i finestrals de l'antic claustre.
0: Sempre és bo fer una mica el xafarder, eh? Ja que estem al territori, doncs anem a mirar què trobem allà. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 9 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: 475 metres de desnivell acumulat.
0: Temps?
3: Posem-hi unes cingoretes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques castanyedes, de les sureres i de les vistes des dels dos miradors.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No hi posaria més que un 1 i mig sobre 5.
0: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Les Roques del Rei i el cim de Goteres des de Sant Salvi de Cladells d'un usuari força actiu a Wikiloc que es diu Miquel Garriga Acosta.
0: Doncs molt bé, Xavi, avui ens hem airejat per les guilleries. Gràcies i fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
0: Tercer capítol de 4 dedicat a Romania. Avui, amb l'Àngels, visitem Oltènia, concretament la ciutat de Craiova i també Severin i Orșova, que toquen el Danubi i a la frontera amb Sèrbia. Navegarem entre meandres del riu Danubi, descobrirem l'estàtua de pedra més gran d'Europa, ens relaxarem a una ciutat termal i de vacances, i si us agrada la gastronomia, coneixereu les especialitats de la cuina romanesa. Tot això des d'ara, als Quaderns del Viatger.
4: Des de Craiova també vaig anar a descobrir el que és la frontera amb Sèrbia. La ciutat més gran que hi ha aquí al costat és Severin. Realment és una ciutat com molt tranquil·la, molt petita. La gent d'aquí està ben ubicada, no? Perquè tant pot creuar Sèrbia com arribar ràpid a Craiova. Aleshores, és com una ubicació així. Té el riu, és una ciutat com més tranquil·la. I justament al costat de Severin hi ha Orșova. Des dels dos llocs és possible i molt recomanable agafar un vaixell i anar a descobrir una escultura de 40 metres d'alçada que està esculpida en una de les roques d'aquest riu, del Danubi, que representa el rei Daci i Decebal. És l'escultura en roca més gran de tota Europa, amb aquests 40 metres d'alçada, i van trigar com uns 10 anys en construir-la i 12 persones van estar treballant en aquesta escultura, i realment és molt impactant.

A Romania hi ha bastantes zones amb aigües termals, aquesta és una de les més populars, i està molt bé perquè tu pots anar amb el teu banyador i la teva tovallola i anar a una aigua termal. Hi ha algunes que són de pagament, però hi ha moltes que són públiques i estan obertes. Aleshores, no és curiós el fet d'estar allà, no?, amb tot de gent, sobretot a Romania, no?, que moltes vegades el caràcter sembla que sigui com més tancat i de cop et trobes a unes aigües termals naturals que neixen allà a la roca, al costat del riu, a la vall aquesta d'Herculane, i estàs compartint un espai petit, calent, no?, i com més íntim. Severin, Orshova, així com Craiova, formen part de la regió que es diu d'Oltènia, i Oltènia es caracteritza precisament per això, no? Moltes vegades nosaltres estàvem vivint a Craiova pensant, bueno, volem un lloc on poder pujar una mica i veure una posta de sol, no? Perquè no, poques que n'hi ha, no les podem veure mai. I realment allà era impossible, o sigui, tota aquesta zona precisament és molt plana. Ara, si t'escapes una mica i vas a aquesta zona de la vall, això també ho té molt Romania. Els Carpats, a fer aquesta zona com en forma d'ela que els creua, de cop estàs al costat del riu, en una zona molt plana com és Severin i Orshova, i potser a 30 quilòmetres ja estàs en una vall amb unes aigües termals i hi ha un contrast de paisatges interessant de viure també, perquè et sorprèn en poc espai o en poca distància que això passi. La gastronomia a Romania jo la resumiria en xorbes, que les xorbes són sopes. Una xorba és una sopa i ells fan molts tipus de xorba, o sigui, des de xorba fasole, que són una sopa amb fesols, o una sopa amb carn, una sopa amb mil verdures, o sigui, realment tot dinar té una sopa que l'acompanya. A nivell de dolços, que jo soc molt fan dels dolços, em va agradar molt el kubrick. El kubrick és una espècie de bretzel alemany. De fet, el bretzel alemany té com aquesta forma més de cor, no?, o així entrellaçat. I el kubrick a Romania és un cercle de pa. I aquest cercle de pa, doncs, el farceixen o bé de xocolata o de formatge, o ells també ho tenen molt això, moltes melmelades, sobretot melmelada de raïm, que en produeixen molt, melmelada de poma i de pruna. Romania és interessant també a nivell gastronòmic perquè té algunes connexions com amb Turquia, pel tema de que en el seu dia, doncs, l'imperi otomà es aglutinava, i aleshores veiem, per exemple, que tenen sarmales, que els sarmales són aquests xurros, carn o verdures envoltades, són com farcellets llargs de carn, verdura envoltades amb col, i això també ho tenen, per exemple, a Turquia. L'únic que a Turquia el que l'envolta és la fulla de la parra. També tenen molt de formatge, la branza. Brans és com es diu el formatge, i és precisament, o concretament, el formatge de l'ovella. I després mengen molt també, com acompanyant, la mamaliga. La mamaliga seria com la polenta, i aleshores la utilitzen això. O sigui, sobretot a la part de Transilvània encara es menja més la mamaliga, i l'acompanya, no? Ja sigui amb una salsa de xampinyons o no sé què, o amb verdures, però sempre és com aquest acompanyant, com si fos el pa per nosaltres, doncs una mica ells tenen la mamaliga. Com a detall, que a Romania, igual que a tota la zona dels Balcans, també tenen com aquesta beguda alcohòlica, que és la palinka, que a la resta dels Balcans li diuen la ràquia. Cada país té el seu nom, però que seria aquest tipus d'aiguardent, no? Aquest alcohol com superfort, que fins i tot l'arriben a fer ells a casa seva i així.

0: Punt i final, no tenim temps per més. Ens acomiadem l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent amb més continguts, més camins, moltes més sendes. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Mare meva, quin somni!
4: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
5: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
4: masifill.com.
6: Propostes en xarxa.
7: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
7: Un espai per reflexionar de manera conscient.
8: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
9: Un, dos, tres, raona un cop més.
10: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
11: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
10: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
11: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
10: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
11: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
10: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
11: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
12: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
13: Com et quedes?
14: Bona nit.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
2: Mira, jo volia comentar que tot aquest tema del reciclatge, de la reutilització, això ho hem de viure amb molta normalitat i hem de ser nosaltres els que a la generació del futur això sigui una plena normalitat. Jo sóc mestra i tinc dos nens petits. A l'escola vam començar guardant el paper de plata dels esmorzars i recollíem en una setmana una immensitat de paper de plata que després aprofitàvem per fer murals i coses així. I ara ja no porten paper de plata, ho porten en carmanyola, en paper de cuina, i la gent ha respost perfectament. Els nens, vull dir, el meu fill sap perfectament que la pela del plat ha d'anar al contenidor marró, que un altre ha d'anar al groc, i això ho hem de viure amb tota normalitat a casa. No ha de ser una cosa extraordinària. Si nosaltres ho fem com una cosa extraordinària, ells no ho viuran com una cosa normal. I si nosaltres no ho fem així, en futur ells tampoc ho faran. I llavors, doncs, no sé, no? Jo penso que vull dir que sortir pel carrer i que prenguin el color groc, sapiguent que és el contenidor on han de llançar els envasos, doncs és una cosa que ells, quan tindran 10, 11, 12 o seran adults, ja ho faran amb tota normalitat. Ara no podrem pretendre que això ho facin els avis, perquè, bueno, aquella senyora que ha tocat abans, no?, que dic que reutilitzaven més que ara, però ara els costa molt entendre, doncs, el tema de les deixalles orgàniques i barregen el plàstic i barregen l'envàs, però si nosaltres no ho vivim amb normalitat, en un futur els nostres fills, que són les generacions que han de portar el món endavant, tampoc ho viuran amb una normalitat. Fer això.
3: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
4: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions, i això ningú ho pot negar.
5: Ai, caramba!
6: Ràdio Vila-sacra, la banda sonora de la teva vida.
7: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972511268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Ràdio Vilasacra, de 2019 a 2024, superaràs les 3.000 trucades.
4: Part número 7 del recull dels millors moments.

0: necessitat de fer-ho. I ara és com una droga, cada dia. Jo, aquesta ràdio, des del principi, m'ha donat molt.
1: Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Jo he d'agrair en aquesta ràdio que s'ha fet una família aquí.
2: Gent molt maca.
0: Jo estava molt sola i sort de la ràdio. I ara és com una droga, cada dia.
1: Ha sigut conèixer molta gent? Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Bueno, moltes gràcies. Donar-te les gràcies.
1: Felicitats i gràcies.
3: Ei, truqueu.
4: Agafa el telèfon i truca.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: I demana la música.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Bon dia. Pots fer sabre que avui és el dia 18. Fa 3 anys que vaig conèixer un locutor i avui fa 3 anys. Aquell dia doncs, estava sentada en el llit, anava remenant la ràdio a veure si em distreia i us vaig veure vosaltres. I a partir de llavors... doncs em va quedar gravat, sí, sí. I aquestes a mi me fan molt de records i me dona alegria, en fi, porta molts de records a mi. I mira, la fetge aquesta la porto jo pues, gravada el dia 18, que vaig tenir una depressió molt grossa i gràcies a Déu ara estic molt bé. I de veritat que ho dic d'acord. Un petó a tothom, eh?
13: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
13: Repetiràs.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Hem superat les 3.000 trucades. Recull de moments, cinquena part.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, res, un moment. Que també us escolta de València.
5: Olé.
4: Em fa molta il·lusió, això. Aviam. Sí, senyor.
5: Ah, sí?
4: És la meva germana que jo multiplico.
5: Ah, vale.
4: Ah, senyora de Blanes, jo.
5: Ostres, tu. Perquè els aquí, mutis, eh?
4: Que sí, que és veritat, home. I després? Ara que te tenim altra vegada i que té tanta audiència altra vegada.
5: Que sí. Bueno, com cada dia.
6: Escolta.
5: Que sí.
6: Doncs. Sí.
5: Pues, molt bé. I és molt trist perquè cada vegada estem més lluny de l'Evangeli. Cada vegada anem més encaminats a una cosa molt completament tancada i completament fosca, i és una gran llàstima. Nosaltres mateixos ens estem perdent la veritat de totes les coses i el camí que realment hauríem de fer.
6: Sí.
5: Bueno.
6: Bueno, mira. Sí.
5: Pues, bueno, a veure, què més? Vull felicitar...
6: Era per donar les gràcies a en Josep per la seva bona voluntat.
4: Però jo opino...
6: Sí. Jo no sé...
5: No!
6: Sí.
5: Jo em sembla que ens estem tornant bojos tots plegats. El per què no ho sé. Això de l'internet, noi, dona tot el que tu necessites, tot el dolent. Les coses interessants, o sigui, les coses que fan profit, no es troba. Ara, les coses per fer mal, noi, floreix com les flors en el bosc.
6: Clar, m'agrada, ja ho sap.
4: Simplement jo veig això.
5: Oi, ja.
6: Molt bé.
5: Sí, vinguen.
7: Bueno, a veure, què més? Vull felicitar a la família Cabezudo Llinars, en Jordi, pues perquè la seva filla Àngels ha tingut el nen ja.
5: A mi adéu-siau.
7: Demà, que és l'aniversari del meu marit.
5: Oh, sí.
7: I pel diumenge, que és la mare de Déu dels Rosers.
5: Oh.
7: Ai, felicitats a la Roser de Capbruna, que no me la descuidi.
5: Fa molts de dies.
7: Després, a veure, ahir vaig llegir pel Facebook...
5: Bueno, res, una abraçada per tu.
7: Això, volia comentar això, i que el món està tot regirat.
5: Sí, vinguen, molt bé.
0: Això només a Ràdio Vila-sacra.
8: Pela marinera, això també, eh?
9: Et deixem uns segons perquè pensis.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
12: Eo, notícies, curiositats, música i sentit.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Hello. We listen to Radio Villa Sacra all day from Mas Pau de Roses. An excellent radio. We have it all day, and even though we don't understand much Catalan, it helps us learn it. Thank you.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs.
8: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir.
9: Som aquí. Som d'aquí.
10: La més musical de l'Empordà.

0: Gracias por acompañarnos.
1: Digo, de nada.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
3: És la millor recepta.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: La fem entre tots.
6: Així com abans hi havia uns lavabos públics, hi havia una senyora que ho netejava, que haurien de posar aquests lavabos per la gent de carrer, perquè a un bar que tu entris a fer un pipí o el que sigui, no, i hagi de prendre una consumició, bueno, mira, jo ho faria en casa molt apurada, no? Però aquesta gent tenen llavors l'obligació de netejar. Jo he sentit parlar uns dels bars i clar, ells diuen que no pot ser això, perquè allà hi entrarà tothom, hi ha gent molt gamberra, i quan entrem als lavabos per fer les nostres necessitats, pipí o el que sigui, les dones mateixes que hi van són unes guarres, perquè hi ha hagut vegades que he hagut de remengar els pantalons perquè està tot pixat a terra, que la gent és porca. I jo no trobo raro que aquests bars de pues, la Rambla o allà on sigui diguin que no volen permetre això, perquè ells ho han de netejar i ho han de fer net. La gent hauria de ser una mica més polida, però jo també penso que ells tenen por de que hi entri un qualsevol i es faci qualsevol marranada i ells ho hagin de netejar. La gent, si fos una Ràdio mica cívica, bueno, però com que hi ha molt gamberro pel món, crec que hi hauria d'haver unes normes.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que el febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra.
1: En el 107 de la FM...

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
2: Són les nostres tietes. Avui la Consol Rovira, l'Eva Vives i la Laura Rabanal. Sabeu que avui és el Dia Mundial... Ah, no, avui no, demà.
3: Ah.
2: És el Dia Mundial de la Pizza?
3: No ho sabia,
2: no, jo. No us agrada la pizza o no?
4: A mi sí, de tant en tant.
2: De tant en tant. Feu pizza vosaltres o no?
3: Sí.
2: Sí.
3: Però perquè... jo no em menjo, però
2: no?
3: Quan ve el meu fill jo faig pizza. Però les faig jo, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Està bé, no, això?
3: Bueno, a mi m'agrada. No que mengi natural i que sigui substanciós.
2: Està el Max, no?, amb nosaltres. Max Morbi, què tal? Bona tarda.
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, el Max Morbi és soci fundador de la Balmesina. És un expert en pizza i en massa mare.
3: Ah.
2: Que la massa mare és important per fer una bona pizza.
3: I tant.
2: No?
3: Fundamental.
2: Clar. Oye, mañana es el Día Mundial de la Pizza. Hemos entendido que tenías que estar presente en el programa de una forma u otra, perquè és el primer Premi Nacional de Pizza Napolitana. Poca broma, eh?
3: Ah.
2: Poca broma.
5: Sí.
2: ¿Cómo se llega a ser el ganador, el primer premio de, a la hora de hacer pizzas, Max?
5: Con muchísima suerte, como todo en esta vida.
2: Claro, muchísima suerte y muchísimo esfuerzo también, ¿no?
5: Sí, sí, sí, claro. Son fundamentales las dos cosas. Se necesita suerte y estudiar, aplicación y sobre todo la gana, ¿no?, de hacerlo bien, buscar todas las formas para hacerlo mejor.
2: Claro. ¿Cuál es la gran especialidad de Max?
5: Y bueno, yo soy el pizzero de la Balmesina, de Gina Balmesina, y la especialidad es hacer pizza bien.
2: Hacer pizza bien.
5: Hacerlo bien, intentar la mejor masa posible, empezando por una buena harina, una buena fermentación, y luego hay todo el tema, como en cualquier cocina, de la búsqueda de los productos.
2: Sí.
5: Y una vez seleccionados los productos, de la mejor forma para elaborarlos.
2: Oye, pero ¿es cosa mía o cada vez tenemos mejores pizzas? Quiero decir, hay tantos italianos, y no digo restaurantes que también, ¿no?, sino gente de Italia, que ha ido aumentando de manera muy, muy potente el grado de calidad de las pizzas, ¿no?
5: Sí, estoy de acuerdo. Hay siempre más buenas pizzerías.
2: Es verdad. Y supers,
5: sí, sí, sí.
2: ¿No? Donde ahora ya se puede encontrar de todo, ¿no?
5: Sí, sí, pero creo que también es algo que acomuna un poco todas las cocinas. O sea, ¿no?, en la evolución hay siempre más posibilidades de aprender, de estudiar, y todo eso hace un poco que en muchos sectores los niveles se nivelan por arriba, ¿no?
2: Claro.
5: Hacia lo alto.
2: ¿Teniu una pizza favorita vosaltres o no?
5: Y la verdad es que siempre me preguntan eso, pero me cuesta. Un día tengo que inventarme cuál es mi pizza favorita, porque es la principal demanda a la cual no...
2: Pues déjame decirte que no te lo estaba preguntando a ti, ¿sabes qué pasa? No, pero también me interesa, ¿eh? Quiero decir, es que estoy rodeado de las tietas, ¿sabes? Que son tres de nuestras tietas que, no sé, son muy comedoras de pizza. Me parece que... Laura, no, tú me decías que no.
3: No, porque yo miro mi figura.
2: Pero una pizza no necesariamente engorda mucho, ¿eh?
3: Bueno, depende de la cantidad que te comas.
2: Hombre, claro, como todo, ¿no? Pero no, Max, no es especialmente la pizza.
5: No, absolutamente. Depende muchísimo de los ingredientes.
2: Claro.
5: Una pizza margarita tiene bastante por debajo de la que se consideran las calorías de una comida.
2: Claro, claro.
5: Y luego, claro, una pizza de jamón y setas más o menos está en la franja media, ¿no?, de calorías de la que se considera una comida normal. Luego, claro, que...
2: Si empiezas a poner la panceta, la burrata...
5: Ya, exacto, unas cuatro quesos más panceta, y ahí sigue...
2: Una fiesta, ¿no?
5: Una fiesta. Mejor olvidarlo después de la comida, de haber la comida, o plantearse un running por la tarde.
2: Pero exacto.
5: Hay muchísima diferencia de caloría entre una pizza y la otra.
2: Claro que sí. Max, ha sido el abanderado de la pizza hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
2: Un abrazo. Buenas tardes.
5: Un abrazo.
2: Hasta luego. Buenas tardes. ¿Heu anat alguna vegada a la Balmesina o no?
4: No? Em sona molt, eh?
2: Està bé, eh? Es menja molt bé, eh?
4: Sí.
2: No és publicitat, això, eh? No paguen.
4: Sí.
2: Vaja, no estan pagant, perquè jo digui això, però ho fan molt bé.
3: La veritat és que
4: a vegades
3: restaurants italians,
2: sí,
3: no solament de pizza, sinó de menjar italià, molt bons,
2: molt,
3: eh?
2: Molt.
3: De qualitat.
2: És supers, n'hi ha de tot, no?
3: Sí.
2: Ai, que bé, la pizza. I vosaltres com esteu? Expliqueu-me coses de vosaltres. L'Eva Estàs jubilada ara, Eva?
4: Sí.
2: Sí. Però tu eres comercial.
4: Comercial.
2: Del tèxtil.
4: Del tèxtil. Feia a Catalunya, Aragón, Navarra, Rioja, Sòria.
2: Ah, molt bé.
4: I a més, anava pues, per tota Espanya de pollo amb els comercials.
2: I has fet un far de viatjar.
4: Sí, la que veritat bé, no? Que sí. Conec les províncies més que res per les tendes.
2: Fonamentalment, no?
4: Fonamentalment.
2: Tinc un amic que es dedicava a aquest tipus de coses i jo deia, ostres, quin far de viatjar. I em deia, sí. Ell treballava a Mango, no? I em deia, sí. Conec els Mango de totes les ciutats, però em fa sortir sí. De la botiga, de la botiga no tinc ni idea de res, no?
4: Bueno, a vegades sí que al migdia, que són els moments que potser tens una mica més de temps, segons amb qui anava, doncs mira, anem a veure això que està propet i aprofitàvem, però en general coneixo doncs, les tendes.
2: Us agrada los piropos a vosaltres o no?
3: A mi sí.
2: Ah, sí?
3: A mi sí.
2: Hi ha gent a la que no li agraden gens,
3: ja,
2: eh?
3: A mi sí són... Aquí és com, per exemple, això que has dit ara, que és agradable de sentir sense cap malícia, doncs és... a mi m'agrada que ho diguin.
4: A mi m'agrada... Si m'ho diuen de veritat.
2: Clar.
3: Ara, sí, ara.
4: Si m'ho diuen de veritat, vull dir que m'ho diuen perquè ho senten i perquè ho pensen així, no per tindre-me contenta.
2: No per quedar bé, eh?
4: Això.
2: Està molt bé. Consol, i tu t'has dedicat a ser agent de viatges?
4: Sí, senyor.
2: I has viatjat molt?
4: Bastant.
2: Sí?
4: I més que m'agradaria.
2: Oi, sí, és que viatges molt guai, no? Està molt
3: pues
2: xulo,
3: sí.
2: No?
3: Sí, jo trobo que és com viure més en el mateix temps, descobrir civilitzacions, altres cultures, altres maneres de veure el món. També t'aporta una manera de poder apreciar el que tenim aquí, que tenim tant i tant, i a vegades potser no ho valorem.
2: És que aquí vivim molt bé. Eh?
3: Vivim molt bé.
2: És veritat, això, eh? Laura, t'agrada viatjar, tu o no?
6: Jo no he tingut l'oportunitat gaire de viatjar. La meva vida ha sigut més de treballar. Però, bueno, m'encantaria, eh?
2: És veritat que ara la gent viatja molt més que abans.
6: Sí.
2: Segurament perquè també hem democratitzat molt el tema dels viatges. Clar. Abans viatjar era molt car i ara segurament ja no ho és tant,
6: exacte.
2: No?
6: Exacte.
3: Clar. La veritat és que s'ha fet extensible a tothom. Quin jove avui en dia no ha viatjat a Europa?
2: Ja.
3: A les escoles, començant amb els pares, i ja estan pensant de quan acabin els estudis quin viatge faran.
2: Clar.
3: Això a la nostra època, nosaltres que som 60-ones, era impensable. Com a molt anava a Mallorca, els pares quan es casaven, com a molt, anaven a Mallorca, era el primer viatge. Clar, això ja és dir com el segle passat. Bueno, a mi de ben era el segle passat.
2: És que ho era, passat,
3: ho era,
2: sí.
3: Ho és.
2: Sí, sí.
3: És.
2: On has anat tu, Laura? El destí que més t'ha agradat, dels que has anat. On t'agradaria anar?
6: Ui, agradar-me no... És tant el que m'agradaria viatjar, tantíssim, però com sé que no ho faré encara, vull dir... Ja. He anat a Egipte.
2: Oh, que maco.
6: Sí, doncs a mi no m'agrada.
2: A tu? No, puc creure.
6: Tothom que li digui que no em va agradar, se sorprèn.
2: Què és que... Per què no et va agradar Egipte?
6: Pues perquè per moltes coses, la brutícia, la diferència de la dona que realment no està valorada, vull dir, tot el que són l'embolic de tot... Sí, però...
3: Clar, potser t'esperaves una altra cosa.
6: No, ja anava amb idea, però clar, una cosa és anar-te'n amb idea, perquè m'havia informat i tal, i l'altra cosa és veure-ho, aquelles pobres dones que realment... brutes, els nanos pel carrer demanant...
2: Almoina.
6: Exacte. Mm-hmm. No, em vaig vindre molt... amb tristesa. I després el que sí que em va agradar va ser a Roma i vam fer
2: Roma és molt bonic.
6: Sí, em va agradar.
2: És molt bonic.
6: Va agradar.
2: I a tu t'agrada molt viatjar?
4: A mi m'agrada molt, sí. Bueno, a part de, bueno, he viatjat per treball, però a part, bueno, sí que he anat a Egipte també. I vaig fer els països de l'est quan estava el muro encara. Després que passé tiraron el muro, però no tuve la culpa jo. I després vaig anar també a Buenos Aires, Iguazú, Rio.
2: Oh, que bonic, no?
4: Això, supermaco. Les catarates precioses. I bueno, per Europa més que res.
2: Ja. Així que no teniu fregidora sense oli.
6: No, jo no.
2: No,
6: la tindré.
2: No esteu modernes, no sou modernes. No. Per què no? Ha sortit un article, vam llegir a La Vanguardia, els pros i els contres del nou electrodomèstic de moda. Però ja diuen el nou electrodomèstic de moda. Les fregidores sense oli.
6: Amb aire.
2: Amb aire.
6: Amb aire.
2: Què us sembla? No, ni provar-les.
6: No. Jo no.
2: Per què, Laura?
6: Pues primera perquè, sincerament...
2: Són més sanes.
6: Bueno, pues no menjo patates fregides i ja està, que vols que t'hi digui.
3: No menjo fregit jo, quasi bé.
2: Yeah.
3: Encara que no se'm noti, però...
4: Ja que fregeixes el gustet de l'oli?
2: Ja, yeah.
4: No?
2: Clar. No, no, sí, més bossa, més bossa. Les coses com sigui, no?
4: Jo també, fregida... Jo...
2: Bueno, depèn, però jo sí que en tinc d'això.
3: Però... Tu la tens?
2: Jo la tinc.
3: I què tal?
2: Magnífica.
3: Pues, man, estupendo. Per
2: veus?
3: Tu.
4: I el sabor...
2: Sabor segons en què? És a dir, però hi ha coses... Mira, les hamburgueses, per exemple, 10 minuts. Pim-pam, sense una gota d'oli. Perfectes.
3: Bueno,
2: clar, queda...
4: Mira, perdona, també perquè segons que aliment ja porta la seva pròpia
2: clar,
4: grasseta.
2: El propi greix,
4: no?
2: Llavors... no cal afegir-hi ni una gota d'oli, és magnífic, no? Però no us veig molt...
3: Jo un altre trasto no el vull, però tot això són trastos.
2: Els trastos.
3: Escolta.
2: Clar, això és veritat, que cada cosa... Teniu cuines grans o no?
3: No, jo tinc un pis petitet.
2: Sí.
3: De 58 metres quadrats.
2: Bueno, suficient, no?
3: Sí, home, ara sí, perquè estem el Carles i jo sols, i bé, però quan era estava el meu fill, a més fa quasi 2 metres, no sabia on fuma la roba d'ell, ni les sabates, ni raïns, era petitíssim. Però vaja, jo cada dia suprimeixo més trastos, eh?
2: Ja.
3: Perquè són feina... coses que les tens allà l'altre dia mateix fent neteja i tal vaig trobar una cassola que fa 50 anys que la tinc i quantes vegades l'he fet servir?
2: Ja, això
3: poques.
2: Passa, eh?
3: Poques, dic, ostres, si encara està
2: però
3: aquí.
2: Però és aquella cosa que sap greu tirar les coses, no? No, sou molt d'acumular vosaltres.
4: Sí. Sí, jo sí, muy diogenita, però és que em costa molt. Li prenc carinyo, llavors em costa molt fer...
2: Però no us passa a vegades que... A mi jo sóc també d'això, però jo de tant en tant m'entra la bogeria sí. I aleshores agafo i ho tiro tot.
3: Sí, no? Ho poso en una bossa, ho miro i torno a codesar.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Ah, no, jo arribo a treure-ho, eh? I després te n'adones que no te'n recordes ni del que has tret del que t'has tret del damunt,
4: bueno,
2: no?
4: Perquè realment a vegades tens coses que ni te'n recordes i passa, si jo he tingut això tants anys per què ho guardo, no?
2: És veritat. Sí.
4: Passa que, bueno, a mi
2: jo hi ha un armari a la cuina el que no sé què hi ha directament, crec que ho vaig posar allà quan vaig arribar i allà deu continuar tot
3: sí.
2: Potser hi ha un univers paral·lel o alguna cosa, saps? O sigui, no ho sé, està bé. Són els records també, no?
7: Sí, és el que associes a l'objecte en concret,
2: exacte.
7: El que recorda aquell objecte, un moment determinat, el que has viscut, el que has vist. Jo de tota manera netejo bastant, eh? O sigui,
2: no, jo net també, eh?
7: No em referia...
2: Lo de l'armari era broma.
7: No em referia a netejar, sinó de...
2: Ah, de treure coses.
7: De treure coses.
3: D'acumular coses.
7: Sí, de vestits, roba...
2: Oxigenar una mica, no?
7: Sí,
2: que ens enganxem al passat.
7: Sí, sí.
2: Com
7: sí.
2: Si... No, quan en realitat és poc important allò que hem fet. El que és important realment és tot allò que tenim per davant,
7: que
2: hem de fer,
7: vindrà,
2: no?
7: Sí, el passat no pot passar més que el que ha de venir.
2: Ja.
7: Hem de donar espai, mentalment, perquè el netejar, em refiro a netejar, vol dir això, no? Treure coses que ja no necessitem, que ja no les farem servir i que potser ens lastren una mica a l'avançar, no? Per pena, per alegria, per angoixa...
2: Per romanticisme, segurament,
7: sí,
2: no? Els discos.
7: També.
2: A mi em fa molta gràcia la gent que no es vol treure els discos del damunt i que ja no té tocadiscos.
7: Sí.
2: I probablement el tornarà a tenir mai més, però clar, fa cosa, no? Per això els teus discos, no?
4: Sí.
2: En tens molts.
4: Sí. Però tinc tocadiscos, eh?
2: Ah, sí? I cintes de VHS encara o no?
4: Les cintes les passo a MP3, però tinc un aparatet que...
2: Perquè tu ets moderna.
4: I les passo a MP3.
2: Ah, molt bé.
4: Però les conservo. Les passo a MP3, però conservo...
2: Però també les guardes, no?
4: També les guardo, perquè me les han regalat o per el que sigui.
2: Déu-n'hi-do, i tu la...
3: Jo de discos n'hi he vist... centenars de discos a casa meva.
2: Yeah.
3: I perquè el meu fill era DJ. Aleshores, imagina't tu la quantitat de discos i discos. I van tindre que fer un moble expressament de paret a paret
2: per posar els discos.
3: Caram. Sort que ells se n'ha cuidat de, quan se n'ha anat, s'ho han portat i tal. Però n'he tingut moltíssims. I ara, doncs res, no tinc ni toca discos, clar.
2: Però si és que no cal, ja, no?
3: No.
2: O sigui, el telèfon ja ho tens tot.
3: Sí.
2: No?
3: Sí,
2: és veritat,
3: sí.
2: Això, no?
3: Sí, però
2: cada vegada calen menys estris a casa, menys
3: sí,
2: clar, los cacharros por en medio, és veritat,
4: sí,
2: no?
4: I de comprar, bueno, jo el que m'agrada comprar és a la gent que toca al carrer. La gent que toca al carrer, que a vegades venen els discos.
3: Ah, sí, jo també.
4: M'agrada molt, i tinc molts d'aquests...
2: Ah.
4: de la gent que canta el
2: Mira, saps que a mi em passi el mateix? És a dir, que m'agrada quan no tens pressa i vas a fer un tomb i la història que deuen tenir, no? L'altre dia a Segovia, al costat de la catedral de... A Segovia, estic dient? No, perdó, a Granada. Al costat de la catedral de Granada hi havia una senyora cantant òpera. Que és, però aquesta senyora, però cantava meravellosament. I quina llàstima, clar, és que a la vida tens èxit, vull dir, tens sort o no tens sort, i probablement tens totes les condicions per triomfar, però...
4: Sí, a vegades hi ha gent boníssima que dices, que llàstima, no? Que...
2: Saps una cosa que a mi m'agrada molt?
4: Què?
2: Quan demostrem que som persones, no? I quan, per molt que passi el que passi, reconeixes algú i ets conseqüent amb aquest reconèixer algú, no? Un minut ja i hem d'acabar.
6: Això és massa ràpid.
2: Però t'he fet entrar abans, avui?
6: Bueno, pues tens que buscar més espai per
2: que
6: nosaltres.
2: Que ja veniu a les 3. Veniu a les 3 de la tarda i
6: pues
2: feu tot el programa amb mi.
6: Doncs no seria mala idea. Ja veies quan te marxa.
2: I anem xerrant.
6: Xerrant, no? De tot, és igual.
2: Home, no,
6: res.
2: Estaria molt bé. Bueno, avui he de donar les gràcies en nom de tota la gent del programa, com sempre. La Glòria Galeano, que és la subdirectora, és jefa. Sí. És bastant... L'heu conegut ja, la Glòria?
6: Sí,
2: encara no.
6: Jo la vaig conèixer
2: jefa,
6: la setmana passada.
2: Jefa, jefa. El José Matosas, que també és jefe. Tot el
6: bueno,
2: tema...
6: Pues...
2: Tot... Aquí som jefes tots. L'Oriol Francisco és el jefe dels becaris.
6: I nosaltres som els jefes de les
2: tenim
6: dietes.
2: Tenim la Núria Ros i l'Andreu González, que són els jefes ja de tota la resta de la casa, també.
6: Bueno, doncs pues estupendo.
2: Menys jo, aquí
6: molt
2: tothom és jefe. Consol, Eva, Laura, espero veure-us ben aviat. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a tu. Les dietes.
9: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: nit.
1: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: I parlant d'emocions...
2: 3. Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

ets súper, però súper, súper, súper, ningú com tu i a més ho tens prou clar que ets súper, súper, doncs prepara un quilo de patates, un litro de llet i una dotzena d'ous que ara passo a recollir-ho.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: Factor Energia.

0: Tens 30 segons per imaginar.
1: Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. Què necessites?
2: Amb tanta tonteria informativa, necessito la millor sensació, si et plau.
1: La millor sensació és Ràdio Vila-sacra. I nota competència.
2: Ah.
0: Imaginem-nos.

0: comença a haver-hi nivell. Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: Bona nit.
1: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
2: D'on són aquestes carxofes?
3: Són d'aquí, les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
2: Donem forma al futur.
4: Hi ha qui es paralitza davant del canvi. I qui sent un impuls imparable. Tu tries.
5: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
6: Toc, toc. Què? Doncs això va.
7: Marta, anirem a buscar.
8: Corre Neta ens presenta Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
7: Marta.
8: Marta, la nova cançó de Corre Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Ringuin, ringuin, superringuin.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions. A Ràdio Vilassacra a pilons!
2: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de tot.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: ara més que mai gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida, o d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Ràdio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.

Viva la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Krusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Krusli, l'expert en civada.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

0: El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí.
3: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
4: Telepizza.es.
3: Telepizza, el secret és a la massa.
5: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Rayen Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura. I això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Rayen Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
6: Cada dia amb la cultura.
7: Jo, cultura.
8: Cultura.
9: Molta cultura.
10: Cultura.
11: Cultura.
12: Tenim una cita con la cultura.
13: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
14: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
15: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: La nit.
4: Capdavantera, transformadora i referent, catalana i del món, comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
5: És l'hora del pati.
6: Notícies en xarxa.
7: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
8: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
8: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
10: Pot ser part del canvi.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: És l'hora del pati.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

més tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Enguany Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
1: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
0: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
2: Que duri per sempre.
0: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
1: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
0: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
3: Bona nit. Bona nit.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen un jove i quatre menors per un robatori violent a Figueres. El grup de joves va utilitzar navalles per intimidar la víctima al barri del Colobret, aconseguint robar-li diversos objectes personals, targetes bancàries i 150 euros en efectiu abans de ser identificats. El descontrol entre joves no s'atura, comenta un veí. L'Hospital de Figueres posa en marxa la unitat de semicrítics i ja són 28 els llits disponibles a la regió sanitària. El desplegament continuarà en les pròximes setmanes a Olot i el 2027 a la Corporació Salut Maresme i Selva. Catalunya necessita més inversió per afrontar el seu creixement. Estem preparats per a 6 milions, però ja en som 8 i aviat en serem 10. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha identificat la inversió en infraestructures i habitatge estratègics per continuar creixent. La Generalitat avisa, amb créixer no n'hi ha prou quan l'economia catalana avança el 3%, però la renda per càpita es queda enrere.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Sóc la Jana. El cos. Els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, t'ho torno a repetir. Joana Mandes.
1: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llum ha sortit, és el sol dins la nit. Dofill, punxet i serral.
2: El conill. Conill, per què tems el temps? La pineda està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupil·la. Tempera quart.
3: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia popular catalana.
4: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil. Només vull Miele.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Jo diria que un país, perquè funcioni bé, hi ha d'haver un sistema de transport públic que de veritat garanteixi que es pugui mobilitzar per tot l'estat sense problemes.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix. És possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. I iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem i, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que, doncs, et diuen estic refredat, estic refredada, sembla que ja hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris, i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos, no, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans, gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre refredat, grip, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim.
2: Sí, no? Tenim molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no. L'antibiòtic, sense prescripció mèdica, mai. Vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs és avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment 38-39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té unes decimetres de 37-37,5, comença molt de cop, es té un cansament molt extrem i dura molts dies, vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé, vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb un agric, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria, però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. Uh-huh. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, uh-huh. o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest bueno, ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
1: perquè
2: virus...
1: afectava molt als infants, no? I crec
2: aquest
1: que
2: afectava als infants, però...
1: Afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada, però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
1: Uh-huh. I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Esther ens ha dit, no, d'antibiòtics, res, si no hi ha, no? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre, doncs, antitèrmics, no?, o analgèsics.
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació, ¿vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua, ¿vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin més lleus. I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim, és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. Vale.
1: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Jo li estic ensenyant allò aquí com la gola, no?, a l'Esther, i per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
1: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa...
2: El millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació, per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids, ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquesta sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic si no ho diu un metge.
1: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara que es fan resistències als antibiòtics i després pel que sigui tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
1: I Esther, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no?, doncs aquest contagi és la vacunació, però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, vale, sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és per com es contagia la grip.
1: Llavors, la grip... de mans, ideal, I el tema de les mascaretes, si un està refredat, no? Per evitar doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, l'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortim gaire de casa perquè estarem molt xafats i molts fets pols, però amb els convivents de casa doncs intentar evitar-los una miqueta i això sobretot rentat de mans, un cot solament per tu, no compartir estres, no compartir res.
1: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir, no, jo vinc a vacunar-me, però només de la grip. O, no, vosaltres oferiu totes dues, no? Grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova. Vale, és més nova si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys ja, no sé des de quan tindre el
1: brot. Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid, o sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid, o sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
1: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt, és a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra el Covid, doncs deies, no, és que l'estiu també hem tingut molt de Covid, és un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú, i el virus de la Covid és més d'estiu, pel que sigui, el virus actua més a l'estiu, i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
1: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba doncs afectant-nos, no? Les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem, és un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar doncs malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip, és el que està voltant.
1: Circulant.
2: Sí.
1: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys és aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar, vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip durant el primer trimestre de gestació, pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també, poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin, i de fet són les primeres que s'han de vacunar, entren dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
1: Uh-huh. I també ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: S'han de vacunar. És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim, o tota la gent gran es vacunés i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, tal, en cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10, el risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si doncs és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral, o sigui que és que dona molts problemes una grip.
1: No sé si com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no? En funció del virus que està circulant, i hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però clar, al 100% no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, l'efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, el qual, doncs, ja és molt. I sobretot el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip, ¿vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada, però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzat o de cap en una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja de base, la vacuna el que fa és evitar totes aquestes complicacions. I ara mateix doncs, encara no sabem resultats perquè encara no estem vacunant. Comencem el 5 d'octubre. De fet, aquest any, pel que jo he sentit, comencem més tard perquè s'han canviat totes les cepes que té la vacuna, ¿vale? L'any passat sí que va ser, no va ser tan efectiva com ens agradaria, però el virus de la grip és el que té, és un virus, i com bon virus el que fa és mutar en quan pot. Llavors, en quan veu que la gent no, la vacuna apareix i està fent efecte, doncs intenta mutar per fer el seu efecte, que és fer de virus. Això ho fa molt bé.
1: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base, és a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió, allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
2: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu, ¿vale? Que hagués, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta, ¿vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem, ¿vale? Si són decimetes o és un això, és que no, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però anem, mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre. Doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no... I si, a veure, si vegem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però bueno, serien les úniques tres contraindicacions de la vacunació.
1: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
2: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix, ¿vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això ni en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions, això que pot produir una grip, no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat. refredat.
1: Però la vacunació provoca una baixada potser de defenses que afavoreixi que...
2: En principi no, les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. Ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment, quan ja veu a tot el voltant seu, infecta, que diu, ui, vaig a vacunar-me.
1: Anem acabant fent referència a quina, de quina manera hem de gestionar la vacunació, si podem anar de forma espontània, si és molt millor que demanem cita amb la nostra infermera, infermer allò de referència, com s'ha de fer, hem de trucar al 061 a través de l'aplicació La Meva Salut.
2: En principi, com cada any, obrirem llistes per fer solament vacunacions, d'acord? Llavors, per anar, per agafar hora des de la meva aplicació, des de l'aplicació de La Meva Salut, on estan cites, n'hi ha un apartat que es diu vacunes i allà dintre està la vacuna de la grip. Si és candidat a posar-te, no sé això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, ¿vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora. Vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Però això no vol dir que no passin pel tauler per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
1: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
2: Sí. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga amb qui, que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
1: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en La Meva Salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori, que ens oferiran allò totes dues vacunes, o ja hem d'indicar que vull totes dues?
2: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres sempre oferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
1: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
2: Una en cada braç, gent que té una neo de mama no podem posar el braç i podem posar la cama, gent que no té braç li podem posar la cama, o sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
1: I alguna indicació per després de la vacunació? És a dir, ens pot fer una petita reacció? No una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però... Podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
2: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, ¿vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna, o sigui, que ja va bé que s'infli i que es posi una miqueta vermell.
1: No és que ens hagueu punxat malament.
2: No, això ho vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
1: Està bé, ho aclarim, eh? Perquè de vegades surts allà dient m'ha punxat malament. No, no, els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
2: Això mateix.
1: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables, no? No només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut de la comunitat, i doncs fem una aposta per la vacunació.
2: Moltes gràcies. Molt bé. Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada, i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem, i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments, i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar, i penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, ràdio mentre Vilasacra. Escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Bona nit. Un viatge en el temps. Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per una presumpta estafa de 2 milions d'euros. El cas ja acumula prop de 400 denúncies dos mesos després de que sortís a la llum. Alguns dels afectats van pagar per unes vacances que en molts casos no van arribar a gaudir. Altres explicaven que els van cancel·lar els viatges i no els van retornar els diners, o que, tot i haver pagat, no tenien ni els vols ni els hotels reservats.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà.

0: Pareu bé l'orella.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
3: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
4: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
5: Hola, Sergi. Bé, molt bé. I tu?
4: Bé, a punt de pont?
5: A puntíssim.
4: Amb ganes, eh?
5: Sí, amb moltes ganes, sí, sí, sí.
4: Molt bé, què farem avui, Guillem?
5: Doncs mira, avui tenim una entrevista amb la Carmen Galofré, artista pintora, concretament, amb qui parlarem sobre l'art i el creixement interior. Després tenim la teva secció, AGB, que avui ens parla sobre tenir la raó. I llavors, finalment, tenim la secció Narawa, amb en Jordi Vilà, sobre la incomoditat i el treball.
4: Fantàstic, doncs endavant.
6: I avui tenim amb nosaltres a la Carmen Galofré. Ella és artista, pintora i moltes coses més que anirem descobrint durant l'entrevista. Carmen, benvinguda, com estàs?
7: Hola, molt bé, bon dia.
6: Un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres. Què és per tu l'art?
7: És per mi l'art. Per mi és un diàleg amb el misteri. És la forma que he trobat per viure la vida, no? La vida és tan brutal. I l'art, d'alguna manera, l'art que més valoro, té que veure amb aquest com un homenatge a la vida o la presència, no? Quan un està vivint alguna cosa intensament, tant per un músic com per un pintor, perquè un músic igual s'inspira amb la vida, si s'enamora, si no s'enamora, si una llum especial, si és la primavera, si és... I els pintors igual, no? Estem és un assombro constante. I bueno, pues és això, no? Com aquest diàleg silenciós per mi, perquè sóc pintora i les arts plàstiques són arts silencioses, no? No hi ha paraula, no hi ha tampoc música, sinó que té que veure amb silenci, no? Té que veure amb aquesta escolta interna, no? Per això el que més s'apropa és aquesta idea de diàleg amb el misteri.
6: I com creus que l'art pot contribuir a un creixement, a una transformació personal, tant de l'artista com de l'espectador? Entenent l'artista com la persona que fa art, però entenc que també la idea d'art va molt més enllà de la idea, clar, que tenim d'una persona que o és pintora o és escultora, o és...
7: Ens ha confós molt los mitos, ¿no? El mito al ego, a les grans personalitats i tal, i llavors molts artistes o moltes persones volen emular això, o la gent que ho consumeix busca això, ¿no? I per mi és una altra cosa, ¿no? Per mi l'artista el que fa és, des del meu punt de vista, el gran arte, el que fa és convidar-nos a una reconnexió amb nosaltres, ¿no? Per això, jo hi ha una cosa que veig molt sovint i que em sorprèn. Bueno, el que veig molt sovint és que la majoria de la gent actualment viu molt desconnectada de si mateixa. Perquè pues, els mitjans de comunicació, les redes socials, el tal, tenen a tothom com abduït, no? Llavors això fa que hi hagi com una ment col·lectiva, que tots es preocupen per lo mateix, segueixen lo mateix, i a més sempre aquesta necessitat d'informació, però al final hi ha una desinformació total, perquè és com un consum ràpid, igual que se consume lo material, no? En realitat és una època molt materialista, no? I l'artista et convida, la música inclús entra per l'oïda, no és silenci, però és altre tipus de silenci. La música també, no? Et convida a una connexió amb tu mateix, no? Jo el que he vist moltes vegades, és interessant, fixeu-vos, que quan vas a un museu o vas a una exposició que hi ha més gent mirant, tothom se'n va directe al text.
6: Sí.
7: Quan van a veure pintura, o... Jo dic, però si és una art silenciosa, per què no t'apropes a el que ha fet l'artista, no buscant la firma o què dicen sobre ell per a veure si entiendo algo. Volem apropar-nos amb el cap, no? I és apropar-se, l'artista va de l'ànima i parla a l'ànima que habita amb tots, i la història seria què et diu a tu, no? Perquè s'estableix com un pont entre la persona i entre tu i l'altra, i al millor un artista et diu més que un altre, bueno, perquè té que veure també amb tu, no? Jo convidaria, i penso que l'artista convida, a aquesta escolta, t'està parlant a tu directament, no al text d'un pretendido entendido, no? I la gent, bueno, el mercado de l'arte ha fet molt mal amb això, perquè han mitificado mucho a los artistas, y también han mitificado cosas que no valen nada, pero por el tema del marketing del mercado, no? I clar, la gent el que ha començat a veure, molta gent ha perdut l'interès amb l'art, tot i que a la gent li agrada la idea art, però han perdut interès en el món, per exemple, de la pintura, perquè el que els diuen que és molt bo i val no sé quants mils d'euros o de lo que sigui, de dòlars o de lo que sigui, la fortuna, i ho veuen i no els hi diu res, i a lo millor això tu trobes en un container i no vale nada, però algú ho posa com un element artístic, pues, ja van començar amb, pues, todos los que cuestionaron l'arte oficial fa uns anys, pues, con Duchamp, el urinario, todo eso, que tenia un sentit perquè s'estava com expandint les barreres de lo que se puede considerar o no considerar arte. Però és que ja portem anys i anys de la mateixa tonteria. L'arte s'ha convertit en el que se valora en algo super superficial. Que, bueno, també està bé que estigui. Prefereix una cosa... Perquè l'art ens parla... És l'opuesto a la guerra. O sigui que també, pues mira, si te distrae i és només decoratiu, o és reaccionari, o és superficial, pues vale. Pues et mou algo, no? Però clar, hi ha altres arts més interessants, no? Però jo convidaria la gent a no creer-se tanto lo que la premsa les dice que és bueno, i escoltar més què els criden veis, què et mou a tu.
0: Ara hem estat en la situació del... Ai, perdona, Carmen, perdona. Deia que ara em situo jo la posició de l'espectador, de l'art, sí. I entenc que dependrà molt del punt on estigui aquella persona, que pugui captar unes capes més o menys profundes d'aquella obra. És a dir, entenc que moltes vegades també ens passa la profunditat de l'obra desapercebuda, perquè nosaltres sí. Tampoc tenim aquesta capacitat de veure aquesta profunditat, no?
7: Però perquè, no te la, perquè ja no et poses en el punt.
0: És com, el punt?
7: És com si arribes a una reunió i hi ha dos persones que parlen tot el rato i criden l'atenció i cuenten xistes i te quedes només amb això, o hi ha algunes que estan més callades i t'apropes i veus i deixes entrar, no? O sigui, és com tot en la vida, com la gent va pel carrer i veu un arbre, pensa un arbre on hi el veu, no? Ja estàs tan condicionat pel llenguatge que no veus el que tens al davant, no? I és només una la invitació, no, per mi el que jo convidaria és a que no busquis el text o que t'ho expliquin o vulguis entendre, perquè tothom diu no, és que jo no entenc la pintura, per exemple, la pintura, o d'arte a nivell artes gràfiques, i què vols entendre? Tu entens de música? Clar, quan més música entens, més discerneixes, però la pots gaudir igual sense entendre. Quan més música has escoltat, més captes si hi ha un bajo, si hi ha un no sé què, si hi ha el violín, si hi ha... però bueno, t'ho fa gaudir més perquè entens més, va tot junt, no? Però algú que no sap el dels instruments s'emociona igual amb una melodia maca, no? Amb art, moltes vegades és totalment dissonante, estridente, i la gent, com que li han dit que és molt bo i vale no sé quanto dinero, s'ho creu i busca el text per entendre-ho, i si el text té la gràcia de que, perquè hi ha molts textos que no et diuen res. Però encara et fan veure més que no hi entens, però hi ha textos que sí que et parlen d'espiritualitat i de no sé què, i dius, ah, pues mira, m'agrada, però t'agrada el text. Per això, no?
0: Entenc que el millor que podria fer una persona que es fica davant d'una obra d'art
6: és buidar-se absolutament de qualsevol idea preconcebuda sobre art, sí. Simplement disposar-se a captar.
7: Sí, buidar-se de qualsevol idea preconcebuda i després veure com se sent, on li toca. Perquè l'art té com moltes capes, però també té la capa per cada un, no? I és veure per què et mou a ti. Si t'ha agradat, quina sensació tens, no? Perquè hi ha vegades que potser jo puc veure una obra d'art que m'interessa intel·lectualment, però una vegada vista ja m'és igual, perquè ha sigut un tema intel·lectual que dic, ah, quina bona idea, no? Però hi ha altres vegades que algú t'emociona profundament i dius, que aquí hi ha màgia, aquí hi ha alguna cosa, doncs permetre't veure en quin nivell psicològic t'està afectant. A mi també m'agrada de vegades quan és racional o mental, però quan algo t'arriba a emocionar és com que les molècules del teu cos s'expandeixen. Quan passa això és que hi ha hagut un... que l'artista ha connectat con niveles más finos i no cal entendre aquí. Jo m'he donat molta compte, tant amb la meva pintura com amb pintures d'altres artistes, si vas amb un grup de gent i dic, no mireu textos, ens quedem al davant de cada obra tal, i després faig a la gent dir, i és brutal, perquè a més els que tenen més màgia emocionen a la majoria, a tothom. Sí. Si es permeten aquest espai. I a mi dius, no sé què té, perquè el tema també és igual, és l'energia que hi ha, des d'on ha treballat aquella persona, no? Si l'artista està connectat, convida amb això. Si l'artista està enfadat i reaccionari i jo que sé, està expressant una denúncia social, pues expressa això. També està bé. Però expressa això, no? O també t'expressa el seu nivell energètic, no? Una persona que potser veu molt, pren molta droga, està molt en contacte amb nivells més undergrounds, expressarà això, també és interessant veure-ho, però si tu penges a casa i convius amb aquest tipus d'art, igual que si convius amb un tipus de música mucho más máquina tal, està bé, para los jóvenes una determinada època, però potser et posa els nervis de punta i et genera més agressivitat, no? O sigui que ens està convidant, és aliment per l'ànima, així com necessitem un aliment físic, necessitem un aliment anímic, i l'aliment anímic no te l'ha d'explicar ningú. Quan tu menges alguna cosa, no t'han d'explicar res, ja et podrà explicar el que vulguis, però si no te gusta, no te gusta. Si no està bo, o si està passat, no t'ho menges, no? I en canvi, de vegades és art el menjar, també. També és un art increïble que pots compartir, no? Pues amb la pintura és el mateix, no? Igual que amb la música, però una música super dissonante, no l'escolta ningú, diu, para esto, no? Que me duele. Però en canvi, com amb pintura és silencioso, i no lo oímos, la gent se come aquestes experiències. La gent, em refereixo a los que sostienen el mercado, estan ficant aquest... Jo flipo moltes vegades quan veig pel·lícules, veig revistes, veig el que està de moda i dic, tenen mobles caríssims i boníssims, la il·luminació, la decoració, increïble, i uns quadres en general que dius, però com poden conviure amb això, no? Però bueno, aquí cadascú. Recordo una vegada, jo sóc molt amiga d'una art dealer que, bueno, que és de l'art contemporani, no? Amb ella em cau molt bé i sobretot m'he fet molt bona amiga de la filla, que és alumna meva, i m'han convidat a casa seva a dormir. Vaig dormir una vegada a casa de la nena de la filla, que és com si fos una filla meva, ella no hi era, jo vaig anar a veure la mare, i en l'habitació aquesta nena havia dormit sempre. Aquesta nena m'explicava sempre que tenia molts somnis, paranoies. Jo la vaig ensenyar a meditar, tal, treure paranoies, no? I vaig veure que a la seva habitació dormia amb un quadre d'un artista boníssim que es diu Kendrick, que a mi m'agrada aquest artista, però era un quadre terrorífico. Era com... Pero underground total, d'una espècie de lobo con carne humana en la boca, tal... I la mare li posava aquest quadre a l'habitació de la línia. Eso sí, un Kendrick. Però jo quan va tornar la nena li dic, si quieres dejar de tener sueños, ja pots treure aquest quadre d'aquí, posar-la en un altre lloc, però no dormir amb això. Que això et convida a aquesta dimensió, a aquesta freqüència, no? Mm-hmm. I no ens n'adonem.
0: Carmen, estem sobre el temps pràcticament. Vale. Estaríem molta estona parlant amb tu, perquè és fascinant el que ens expliques, però jo m'agradaria fer-te una pregunta abans d'acabar, que és que tu ets una persona que has fet molt treball interior, has fet molts anys de treball interior. Com influeix en la teva pròpia obra i en la teva visió artística tot el treball que has fet en el món del creixement personal?
7: Mira, totalment, perquè vaig començar a pintar pel creixement, per conèixer-me, no? La búsqueda era entendre millor com era, també era molt tímida i m'expressava a través de la pintura, però va ser com un camí d'autoconeixement. I en canvi, cada cop més necessito menys això, no? Ja no m'estic buscant o intentant conèixer-me, sinó que per mi l'art ara s'ha convertit totalment en un homenatge a la vida, no? I m'ha fet molt conscient d'aquest present, no? Perquè tant quan treballo, que intento sempre estar molt connectada i amb un estat com d'enamorament o de pujada d'energia, com, clar, com observo tant per pintar, estic tot el dia meravellant-me de tot, amb la qual estic super agraïda perquè la presència està tot el rato i tot és nou, aquesta mirada neta de cada canvi de llum, de una papallona, és que quan li poso paraules ja no és, no? És com una connexió molt gran amb el ser, no? I bueno, i sobretot aquesta atenció a que la bellesa està en les més petites coses que tens al voltant, momento a momento, no? I quan poses l'atenció allà, tot l'altre no importa, no? Me n'adono que moltes vegades patim perquè ens barallem amb el que hi ha, no? Amb el que la vida ens ofereix cada moment, no? I quan deixes de barallar-te o de voler que sigui diferent, pues esto, tota l'estona és una meravella. I el moment que et confons i que comences a ratllar-te o t'entra una mica de malestar, ja sé que he deixat entrar pensaments il·lusorios i que torno a lo que hay, a veure què puc fer, i si puc fer alguna cosa ho faig, i si no, no, no? I llavors, bueno, és un gust, és un gust. La obra més important per tots és com vivim la nostra vida, no? I tots som creadors. El que passa és que moltes vegades ens hem oblidat d'això. En la desconnexió de nosaltres mismos acabamos haciendo el programa de lo que hacen todos, de lo que tendría que, los hay que, es lo que tengo que, estamos en la polaritat, no? Que està molt condicionada per les idees preconcebudes, per com hem anat conceptuant la vida, i no ens donem compte de que el que pensem crea la realitat que vivim, i que si aquest pensament està molt més alineat amb cada moment, amb una utilitat pràctica al moment, i que soni una alarma quan notis el malestar, perquè ja la qualitat, quan tenim malestar, la qualitat dels pensaments i de les emocions no és bona, és que ja ens hem desconnectat de la vida, de la presència, de l'amor, al final.
0: Carmen, com sempre, un plaer enorme escoltar-te. Estaria molta més estona, però la ràdio és el que té. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
7: Moltes gràcies a tu, Sergi.
0: Una forta abraçada.
7: Una altra.
4: En Carles Güell, l'amic que posa veu a la careta del programa, m'explicava aquesta història. En una ocasió, un burro i un tigre estaven discutint sobre quin color tenia l'herba. El burro afirmava que era de color blau, mentre que el tigre deia que no, que era de color verd. Que no ho veus, que és verda, tros de quòniam, deia el tigre. Però el burro assegurava una i altra vegada que no, que era blava. Cansats de discutir, van decidir anar a veure el rei de la selva, a sa majestat, el lleó, perquè els aclarís qui dels dos tenia raó. Quan van arribar davant sa majestat, li van explicar la discrepància. El tigre li va dir: "Miri, rei, el burro diu que l'herba és blava. Jo ja li estic explicant que està equivocat, que l'herba és verda, però no hi ha manera que ho entengui. Li pots aclarir, sisplau?" "L'herba és blava", va dir el lleó. El burro va marxar donant salts d'alegria, convençut que tenia la raó. Quan es van quedar sols, el tigre recriminava el lleó que li hagués donat al burro la raó quan era clar que l'herba era verda. El lleó el va tallar secament i li va dir: «Au, va, vés i que no et torni a veure discutint amb burros». El tigre tenia raó, en el fons, però no en la forma. Es desgasta discutint amb algú que no vol escoltar ni considerar la possibilitat de que estigui equivocat. Quan l'altre no busca la veritat, sinó simplement imposar la seva visió, l'energia del diàleg es perd. El lleó tenia una mirada més sàvia. Entén que el problema no és el color de l'herba, sinó la inutilitat del conflicte. A vegades mantenir la pau és molt més valuós que mirar de demostrar que tens la raó. M'imagino el tigre arribant a casa seva amb la lliçó apresa, anotant el seu diari personal: «Avui he après que discutir amb un burro és com jugar als escacs amb una gallina. Tomba les peces, es caga el tauler i marxa pavonejant-se com si hagués guanyat». I tenim amb nosaltres avui el Jordi Vilà amb la seva secció Narawa. I avui, Jordi, benvingut, com estàs?
8: Benvingut, bé, molt bé, perfecte.
4: I avui tinc entès que ens vols parlar de la incomoditat i el treball.
8: Exactament.
4: A veure, de què va?
8: Doncs mira, la incomoditat, no?, com diu la paraula, és exposar-nos a una situació que no és còmoda, val? I aquí, en el món de l'entrenament, des de la manera que jo enfoco l'entrenament, doncs no és una incomoditat, sinó una gran oportunitat. Per aprendre, per sortir de la zona de confort, val? I és la manera, bueno, és un bon indicador de que estem sortint de la zona de confort. Quan ens exposem a la incomoditat, doncs, estem fent unes adaptacions per millorar i sortir de la zona de confort. Després això ho extrapolem molt a l'entrenament. A l'entrenament, inclús la vida te la pots agafar ja com si fos moltes situacions. En vez d'unes incomoditats, pues unes oportunitats per transformar-te i ser, pues, una millor versió de tu mateix.
4: Per tant, la incomoditat, en aquest cas, seria un avantatge. És a dir, si el que vull jo és desenvolupar l'adaptabilitat i la flexibilitat, com més incomoditats em presenti la vida, quasi millor.
8: Exactament. El tema, lo difícil és veure les incomoditats com oportunitats.
4: Clar.
8: No, aquí és on hi ha el treball a fer.
4: Clar, perquè normalment la gent es deu queixar, no? És dir, la gent, nosaltres, eh? Jo també m'incloc, no? És dir, les incomoditats generen queixes. Com podem sortir d'aquesta mecanicitat, d'aquest programa que davant d'una incomoditat, pum, es dispara i apareix la queixa automàtica?
8: Clar, d'entrada, saber que una incomoditat, quan la superis, et portarà una millora. Això és un concepte que l'has de tenir molt clar prèviament. Per tant, d'entrada ja no veuràs ja una incomoditat, sinó diràs: «Ostres, ara tinc una oportunitat per resoldre això». Em ve de gust ara resoldre-ho o no, això és una altra cosa. Però el tema és aquest, no? De, si tu ja d'entrada ho tens clar que és una oportunitat, després tens més mecanismes per donar-te en compte i dir: «Vale, aquí és el meu ego que no vol sortir de la zona de confort. Oita, la meva ment s'està inventant excuses per no fer-ho». Després, si parteixes d'aquest coneixement, ja detectes més els impostors que et venen a la ment, no? Per tant, per mi això és clau. I després és, si fas un treball acompanyat, pues, amb algú, pues aquest algú és el que t'anima, no? Perquè a vegades, quan ho fas sol, és fàcil també, pues, dir: «Vale, ja n'hi ha suficient, demà faré més, és que avui no em trobo tan bé». En canvi, quan estàs sol, amb l'acompanyat, perdó, t'exigeixes un punt més. Per tant, o buscar algun mentor, algú que t'ajudi, algun entrenador, o compartir alguna activitat amb un grup. No? Per això ja em dic la força del grup, també empeny més a superar els límits.
9: Aquí em venen a mi diverses coses al cap. La primera és que estàs plantejant una qüestió que per mi és essencial, nuclear, que és evolució, anhel d'evolució versus anhel de supervivència, no? La supervivència ens diu, escolta, no em vinguis amb monsergues, jo busco la tranquil·litat, la comoditat, i miro de fugir de les incomoditats, no? L'evolució ens està dient, no, escolta, a mi ja m'està bé les incomoditats perquè d'aquí en trec un gran aprenentatge. Has fet servir una expressió que m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha agradat molt, que és la d'impostors de la ment.
8: Exacte.
9: Pots desenvolupar una miqueta més aquest tema?
8: Sí, per exemple, ja et ficaré en el meu àmbit, no? Que entreno a la gent en un treball de força.
9: Sí.
8: No? Es pot fer amb qualsevol, amb una màquina o amb un exercici concret, i els hi fem fer un exercici fins al fallo muscular. Fallo muscular significa que el teu cap diu mou-te i la musculatura ja, i el teu cos no es mou. I aquí has arribat a buidar el múscul d'energia, per tant l'adaptació és que em fabrica més pel pròxim dia. Per tant, el que et volia dir amb això és que molta gent quan arriba abans al fallo, no arriba al fallo muscular, arriba al fallo mental.
9: El fallo mental.
8: El fallo mental de dir, ui, no puc, ui, quin mal, ai, sí, em trenco, ai, sí, ui, no, que em passaré. I aquí són tots els impostors mentals que diem, que són totes les excuses. I ja sempre dic, no em diguis que no puc, demostra-m'ho que no pots. Demostrar-ho és que deixes de moure't. Vale? També és el símil que poso als nens quan anem d'excursió, no? És, vinga, quan falta per arribar a dalt a la muntanya? Quan falta? No ho sé, caminem. I segueixo caminant. No. Vull dir que és molt mental.
9: Ara m'has fet venir al cap un conte que jo explico sovint a les classes, que és el d'aquell aquell pastor del Montseny que sempre que passen caminants per davant de casa seva i li pregunten, bon home, quan falta per arribar al cim, sempre respon el mateix, que és el que respons tu, camina. No té importància el quan falta. Tot el que estàs explicant, Jordi, a mi em fa pensar amb la idea de portar la ment al nostre servei, és a dir, tal qual ho expliques, entenc que moltes vegades la ment no juga a favor nostre, sinó que va en contra nostre, i aquí es tracta, per exemple, l'entrenament, no? Corregeix-me si m'equivoco, de portar la ment al nostre servei.
8: Exacte, és més, és, a part de fer un entrenament físic, és fer un entrenament mental, i és tornar-nos uns guerrers en el bon sentit per poder treure la màxima eficiència del nostre cos.
9: I com el proposes, aquest entrenament mental?
8: Jo el que m'agrada és exposar-me a petites incomoditats, com, i per exemple el fred és una incomoditat que és molt agraïda. Al principi et fa molta impressió exposar-t'hi, però a mica en mica que t'hi vas exposant notes ràpidament els beneficis. I actualment s'ha demostrat que porta molts beneficis, que regula a nivell hormonal, que et millora el sistema immunitari. I simplement és exposar-te al fred, ja sigui banyar-te al mar fora d'èpoques i estar-hi uns minuts, el més quiet possible. Simplement dutxar-te amb aigua freda els últims segons de la dutxa o minuts, sortir amb màniga curta a ple hivern durant uns minuts. Tot és de forma progressiva i coherent. Si t'hi exposes més de lo que pots sostenir en aquell moment, lògicament és fàcil que et refredis, no? Però si tu és un entrenament, exposició al fred, a la calor, una sauna, exposar-te al sol, totes aquestes, exposar-te a la natura, no? Estar a la natura simplement ja ens fa tanta falta que ja no ho veiem com una exposició, però en el fons ens fa alentir tot el sistema central nerviós, ens fa anar molt més a poc. Per tant, és una exposició que ja la trobem agradable perquè la necessitem molt, no? Però en el fons és, ostres, haig de parar el meu món, el meu dia a dia, haig de, ostres, haig de ralentitzar tot plegat ja és una incomoditat.
9: Anem a suposar un cas, Jordi. Anem a suposar una persona que t'està escoltant i diu, va, jo aquesta setmana ho provaré. I, per exemple, ara que és una època que, per exemple, el mar, encara l'aigua és fresqueta, diu, mira, jo m'agrada bastant més l'aigua calenta que l'aigua freda, però vaig a provar d'exposar-me a aquesta incomoditat i decideixo ficar-me al mar. I en aquell moment en què està allà, que fica el peu a l'aigua i comença a notar una fresqueta, massa fresqueta, el cap li comença a bombejar pensaments d'aquests que deies tu d'impostors, no? I començarà el cap a bombejar pensaments del tipus, ui, saps què? Millor que no ho facis, perquè, escolta, encara que fas un refredat, ui, que desagradable. En aquest moment, què fa amb aquests pensaments?
8: Clar, aquesta pregunta és molt bona, perquè és el que ens passa, no? I això és la preparació prèvia. D'entrada, vas de saber que exposar-te a una temperatura corporal de 3 graus durant 2 minuts, no hi ha problema. Mm-hmm. No hi ha problema. És més, hi ha referents que han fet... Han estat... Amb tot hi ha referents que han posat el cos al límit.
9: Al límit.
8: No cal arribar a aquest nivell, però sí que està bé conèixer-ho. Uh-huh. Perquè si tu saps que és possible, la teva ment ja li pots dir no, això ho ha fet algú altre, per tant és possible.
9: Clar.
8: Després ja, no és que no sigui possible, sinó que jo encara potser no em sento preparat.
9: Uh-huh.
8: Uh-huh. Per tant, d'entrada és confiar que tu pots fer-ho. I anar amb l'actitud de que potser serà incòmode, però ho podré fer.
9: Mm-hmm. Per tant, és subministrar a la ment d'un coneixement més savi, més profund, que d'alguna manera bloquegi, seria la paraula, no seria la paraula de bloquejar, seria esvaeixi els pensaments que se sostenen amb arguments més febles i que ens volen boicotejar. Seria això?
8: Exacte, sí, i després ja els detectes.
9: Clar.
8: D'entrada, si tu ja ho saps, ja la ment la detecta ràpida. És l'ego que diu, no ho facis. Per tant, només de fer aquest canvi de clic, aquest clic mental, uh-huh, ja fa que visquis d'una manera molt diferent.
9: Uh-huh.
8: I després, amb l'exposició, pues, simplement entregar-te amb la respiració, portar una respiració controlada. I sempre dic que l'exposició al fred, si l'aigua està a 14 graus, el nostre cos està a 36. Cap on fiquem el focus? Si fiquem el focus cap a dintre estem a 36. Si fiquem cap a fora està a 34. No, per tant, és intentar respirar de forma molt lent, molt controlada, inclús aquesta respiració pots notar l'escalfor. I després tu et pots enfocar en aquest escalfor.
9: Uh-huh.
8: I després allà estàs còmode. Però no és un estat de lluita, d'aguantar, sinó és un estat de m'entrego i em mantinc enfocat en el lloc on estic còmode.
9: Uh-huh.
8: Còmode relativament, uh-huh, no? Perquè has d'estar atent, perquè si et despistes de cop ja... la ment torna a saltar les alarmes.
9: M'ha interessat moltíssim aquesta idea, Jordi, perquè d'alguna manera, si som capaços de sostenir aquesta comoditat interior, d'enfocar la nostra atenció on estem còmodes dins la incomoditat, és possible que arribi un moment que no hi hagi incomoditats, o que n'hi hagi molt menys, i expandirem d'una manera extraordinària la nostra zona de confort.
8: Exacte, és adaptació màxima, no? És acceptació i adaptació.
9: Uh-huh.
8: En el moment que acceptem, ens estem adaptant.
9: Totalment. Doncs Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Una setmana més.
8: A tu, Jordi. Perfecte.
9: Una forta abraçada. Fins la propera.
8: Totalment. Fins la propera. Adéu.
9: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Però, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Dani.
1: 22.

Prado. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Bona nit.
1: Silenci. Figueres, zona acústica.
2: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.
6: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300
7: a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Escolta. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca.
0: Repetiràs.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió, i estarà enregistrada per molts d'altres artistes: Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molts artistes.

0: cançons a peu d'escala.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web. Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de paraules potser poc conegudes. Sabíeu que de la part del darrere del genoll o bé la part oposada al colze en diem la sufraja? O que de les travesses de ferrocarril en diem les felipes? I del cordit de la baldufa, com en diem? En diem llamperó. Sabíeu que dels guants sense dits o amb els dits escapçats en diem mitena? Sufraja, felipes, llamperó o mitena són algunes de les paraules poc conegudes que avui volíem compartir amb vosaltres perquè no us sonin estranyes. Aquesta informació l'hem extreta del llibre 1001 curiositats del català parlat i escrit de Jaume Salvanyà.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El bloc inacabat de la marca de l'AM està pitjor que mai. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer a Figueres. Netejar o tapiar immobles buits no elimina la necessitat de trobar un refugi. La manca d'un habitatge digne es desplaça d'un solar a un altre. Un centre per a gent sense llar, a Figueres del Viure com puguis. La tarifa mitjana diària per dormir en un llit de la província de Girona passa dels 117 euros de l'agost del 2021 al 159 d'aquest any. Un 35% més. Llançar deixa els usuaris del centre de dia sense transport municipal durant aproximadament un mes. La regidora de Benestar Social, Sònia Serola, assegura que el centre de dia ha informat les famílies i que l'Ajuntament busca una persona que cobreixi l'absència del conductor habitual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions,
3: 54.